Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Ana Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride doncs, important. I avui també parlarem de els cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Parlarem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi, doncs, de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i els cursos, els que hi ha, l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest any 2026, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra 100 anys. Tot seguit repassem la història, ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia que a mi em consti no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu, i això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, també, i això també les demanem d'un any a l'altre, perquè clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les cel·les hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen, bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, eh? Així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al Cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al Cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots. Però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari és igual, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, eh? Van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
0: Història sobre la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, enguany que celebra les 100 edicions d'aquesta romeria, avui recordant a mossèn Jaume Graner i també a Ana Maria Miquel. De fet, al llarg d'aquesta setmana tindrem altres testimonis. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest dimecres amb molta més informació.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Ana Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride doncs, important. I avui també parlarem de els cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Pararem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, això, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi, doncs, de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats, es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials, hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió.

0: té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs, comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos, doncs, oferim 150 places, i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones, doncs, que no han estudiat mai català, però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a 1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics uns, que ja seria, doncs, per persones que no han fet mai català, però que parlen, doncs, una llengua més propera al català, no? Una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi, doncs, que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral, per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores, doncs, el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no? El suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà al segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades, doncs, hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones, doncs, que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul, i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis, i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar, i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs, a la tarda a vespre, doncs, potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
1: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
0: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31, i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
1: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
0: Sí, molt divers. Bé, són persones... Doncs,

que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors per aquesta raó els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, al continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de

0: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no? És important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també doncs, han de, de complir tota una sèrie de requisits, i un d'aquests requisits doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no? O és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
1: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
0: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
1: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Aquest any 2026, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra 100 anys. Tot seguit repassem la història, ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació,

0: presentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests tres dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són tres dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major que celebrem Sant Llop, i el tercer la romeria, per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes tres celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests tres dies, diem que la romeria són tres dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans. Perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà. Sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell. Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn, tot això ho prepara ja d'un any a l'altre, aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell el dissabte que fem una trobada, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada, has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir, doncs, aquelles persones que durant aquests tres dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més, i les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any, que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen, doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres, quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que lo fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta Romeria de Montserrat, 100 edicions de la Romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la Romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà, pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial, mira, no sé, Tobu, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari és igual, eh?
2: No? I tant, com el dinar del dissabte, també tots, és la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la Romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també. Sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu, ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la Romaria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la Romaria...
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
0: Història sobre la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, enguany que celebra les 100 edicions d'aquesta Romeria, avui recordant a mossèn Jaume Graner i també a Anna Maria Miquel. De fet, al llarg d'aquesta setmana tindrem altres testimonis. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest dimecres amb molta més informació.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo soc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

Baixet. On escoltaràs a la ràdio avui dia, Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament del 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Jan Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardo quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing
0: it. Note for don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodril. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès, doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

Doncs tens raó, Lluís Aldap, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. Entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer i es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, no? Però em va saber greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa, usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge, que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa, i estava dinant a Vinaròs, i a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant, i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades ens escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Oddity. This is... Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Oddity de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és

0: dice lo de la sierra. Un poco más a la izquierda veo como los focos. No fabrica ardiendo, deben de ser.
1: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert! Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu. Cocodril, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. Up on

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, hoy, vive...
0: És un bon consell, el títol, Vive la vida, hoy.
1: Vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. Al costat de Peret, de Los Manolos, va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, com ho

per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es veia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. Este principis dels 80 és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada. Sí.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

l'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir

sentir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a heartache, aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó, tot l'Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Sardà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directe donarem les dades d'atur del darrer mes. Parlarem també avui de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que celebra aquest cap de setmana i que enguany celebra 100 edicions. Avui ens acompanyarà mossèn Jaume Graner i també ens acompanyarà Anna Maria Miquel per parlar de la darrera hora d'aquesta romeria centenària de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també repassarem una mica la seva història. Avui també recordarem la temporada del Teatre Núria Espert que arrenca el proper 25 de setembre amb Sergio Barroso a dalt de l'escenari. L'artista santandreuenc iniciarà la nova temporada del Teatre Núria Espert. També comptarem amb l'espai del Dial Interior, amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui estrenem un nou espai, Drets de Butxaca. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169 amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu, i això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir. Però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem.

0: destacats.
1: Aquí són tres dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
0: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la Romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
1: Entre mig tindríem la Diada, per tant, tindríem aquestes tres celebracions pràcticament seguides.
0: La Diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
1: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la Romeria. Suposo que aquests tres dies, diem que la Romeria són tres dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans, o fins i tot mesos abans, ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans. Perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà. Sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn, tot això ho prepara ja d'un any a l'altre, aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell doncs, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'Església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
1: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests tres dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi han les que hi han, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
1: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, ja el que hi ha.
1: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran doncs, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
1: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
0: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem

0: molt contingut, que vol ser... La romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs, i té un sentit cada dia propi, no? El divendres, quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit, en processó cap al cambril, és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí, allà a la porteria del monestir, i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat, amb el compromís de tots plegats, no? I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
1: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
0: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell, i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
1: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat, en el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
1: Com... L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
1: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
1: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
0: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any. en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també. Sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu, ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
1: Anna Maria, quants anys fa que participes a la Romaria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la Romaria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
1: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí, sí, sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
1: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí, sí, jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
1: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant, amb carro els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
1: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la Romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, sí, hi ha molta gent, molta gent. I esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
1: La Romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la Romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí. Bueno, això potser ho també ho dirà,
0: sí,
2: mossèn.
0: Sí. No, és així.
1: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa, se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa al Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
0: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que sigui, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
1: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la Romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la Romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de Romeria de Montserrat, de Sant Andreu a Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
0: Molt bé, sí, sí.
1: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la Romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la Romeria. No només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
1: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar, doncs, el dissabte a pujar i compartir, doncs, un dia o diumenge, quan ells creguin.
1: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta temporada en el Via Directe estrenem un nou espai, Drets de Butxaca, un espai dels companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
2: Calorosa, però content de ser aquí de nou.
1: I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
2: Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
1: Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
2: Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
1: Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
2: Jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. «Què fas, papa?», li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
1: Carai.
2: Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida, tancat?
1: Clar, és una bona pregunta, no? Aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores?
2: Econòmicament, potser sí. Psicològicament, evidentment, hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
1: La presumpció d'innocència.
2: Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent. Posar la mà al foc, d'aquí ve l'expressió, per cert. Posar la mà al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien, i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota turment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte, la presumpció d'innocència, que recull la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà.
1: De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
2: Exacte, perquè si no la justícia divina era una cosa absolutament, no?, basada en la creença i en l'arbitrarietat fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i del Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades i és així i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables com les de Rafael Ricardi. Per tant, una sentència que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat. I aquest no és el nostre sistema, ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
1: I això avui en dia com està recollit, no, la legislació que tenim?
2: De fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei, doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona està sent investigada sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no?
1: Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades.
2: Sí, per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
1: Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
2: Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres hi hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social doncs s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en els que les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva, aquestes etiquetes no són neutrals. Ens l'estan qualificant i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol conducta que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? Doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
1: Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
2: És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és. i, per tant, buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la generalitat que em diu el contrari, doncs jo faré una interpretació en aquest sentit, no? I, per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havien posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
1: Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
2: Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
1: Som-hi, ens toca el rebre.
2: Us toca el rebre. No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos, però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem gruguisme, o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia, perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això sóc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
1: Una mena de circ, a vegades, no? Segons com, també.
2: Sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència, i això a vegades doncs prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, que és la que compta, perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
1: De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
2: Correcte. I en tenim molts exemples aquest estiu, n'hem tingut molts.
1: I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens Vinga. Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
2: Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència? Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que ens ha punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no espatlli un bon titular també fa molta mal.
1: Això és important.
2: Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolta i de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
1: Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
2: I la boca tancadeta.
1: Exacte.
2: I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges, per sort no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos i hi ha moltes coses i a vegades el linxament públic és previ

0: presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim als innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap. Tots som potencials criminals.
1: Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Fins al proper.
2: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica, i aquest bàsic 1

0: s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs, que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral, per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs, el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té tres mòduls, no? El suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, es tindrà, o s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs, hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs, que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul, i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar el 2 per continuar, no?, amb els seus estudis, i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar, i aleshores doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre, per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs, a la tarda a vespre doncs, potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
1: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
0: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31, i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
1: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
0: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors per aquesta raó els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació, i han anat avançant fins que arriben doncs, al continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
1: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
0: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no? És important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no? O és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
1: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
0: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
1: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El 25 de setembre arrenca en el Teatre Núria Espert la nova temporada d'arts escèniques en el Teatre Núria Espert. Ho farà, doncs, en aquesta ocasió amb un artista de Sant Andreu de la Barca, amb Sergio Barroso i la seva companyia, amb l'espectacle Ensayos. Tot seguit, repassem la temporada de teatre al Núria Espert.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica, com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sarsuela, la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Can, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sarsuela catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, que aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista. I la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també, de la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per Any Nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu, és tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes, això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó és protagonista i on el públic quasi és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà a que l'habitual programació del teatre sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, esperem que aquesta nova temporada sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, convidar tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, aquesta vegada tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, millor et surt de preu. La idea és que la gent pugui venir al teatre, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oyentes i també a aquesta ràdio, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta temporada, també en el Via Directa, comptarem amb l'espai del Dial Interior, també amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, avui estrenem temporada.
4: Avui hi tornem.
3: Sant Tornem-hi, com estàs?
4: Bé, bé, bé.
3: L'estiu bé?
4: Sí, tenia ganes de tornar a la rutina, eh?
3: Eh que sí, tenies mono de Dial Interior, digues la veritat.
4: Sí. És addictiu, això.
3: És molt addictiu. Sí. Escolta, Ramon, i explica'ns una mica, expliquem una mica a l'audiència en què consistirà aquesta nova temporada. Hi ha hagut un canvi de format aquí.
4: Sí, mira, aquesta temporada ja no hi ha el format entrevista i seccions, tot i que potser algun dia varia segons ens convingui, per dir-ho així.
3: Tot el qual.
4: El format a partir d'ara serà tertúlia conversa amb diversos convidats. I el tema d'avui, bueno, no sé si el vols presentar tu.
3: Perquè no, presenta, presenta.
4: Igual ens dona tota la temporada ja, eh?
3: És probable.
4: Som realment lliures?
3: Buah, això és començar fort, això, sí. Eh? I amb nosaltres tenim tres convidats, tres persones convidades, dues a l'estudi, en presencial, i una online. Comencem per la gent que està a l'estudi. Tenim a l'Anna Serra Dolcet. Anna, benvinguda.
5: Moltes gràcies, un plaer ser aquí.
3: L'Anna és psicopedagoga, terapeuta, formadora, es dedica a portar consciència al món de l'educació, però no només al món de l'educació, sinó a diferents àmbits, i també fa un treball extraordinari amb equips, en la comunicació entre equips, en fi. L'Anna també la coneixereu, la gent que ens seguiu habitualment, perquè ja ha estat entrevistada un parell de vegades,
5: sí.
3: I és una persona molt coneguda aquí a casa nostra. També tenim amb nosaltres a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
6: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues superbé. De fet, l'últim programa de la temporada passada el van fer plegats.
6: Sí, molt divertit. Ramon,
3: que encara tinc el record, va ser preciós.
6: Molt maco.
3: Va ser molt maco. I en Joan el coneixereu perquè conduïa una secció de música la temporada passada. Ell és músic, compositor, practicant de Reiki i també és professor de la UBIC. Benvingut, Joan.
6: Benvingut.
3: I tenim també en línia el Ricard Vidal. Ricard, benvingut.
7: Hola, bona tarda, Sergi. Com anem? Doncs
3: pues superbé, amb ganes de programa. El Ricard també el coneixereu, els oients habituals del Dial Interior, també l'hem entrevistat un parell o tres de vegades. El Ricard és un antic alumne deixeble de l'Antoni Blai Fontcoberta, que a més és de fa 30-40 anys es dedica a fer formació sobre la pedagogia d'Antoni Blai, que és una pedagogia d'autorealització. Bé, ladies and gentlemen, això ja sabeu com funciona, això és barra lliure. El tema és, com deia ara el Ramon, és si som realment lliures, que és una pregunta potent, i jo gairebé donaria l'inici amb una pregunta que llenço, i el primer que l'agafa el vol pues pot començar. I és si realment som lliures, si creieu que som lliures. També, evidentment, això ens donarà peu de reflexionar sobre què significa la paraula llibertat, però d'entrada, si som realment lliures o simplement creieu que fem allò que els nostres condicionaments ens deixen fer.
5: Totalment, Sergi. L'altre dia algú em deia, però som lliures o no? I em va sortir una paraula de dos lletres que és no ho som. O sigui, d'entrada, si no ens ho treballem, no som lliures, perquè he buscat l'etimologia de lliure i diu aquell que no està sotmès al domini d'un altre. Mm-hmm. Llavors, i també parla, no?, de no ser esclau d'un altre, i això sempre ho fem amb referència a l'exterior, no ser esclau de ningú i poder fer el que jo vulgui. La societat està plena d'aquesta expressió: faré el que em dongui la santa gana, menjaré el que vulgui, em compraré el que vulgui, parlaré quan jo vulgui, ningú em farà callar. ningú m'ha de dir el que he de fer, i llavors és com una bandera que et portem tots de llibertat, que sembla que aquesta autorrealització és més gran com més llibertat i més fem, vivim on volem viure, tenim la persona al costat que compleix les nostres expectatives, vivim a la casa que volem, guanyem el sou que volem, i sembla que això és la llibertat, però crec que per aquí no va, no va per fora, ni de per dintre. Com ho veieu?
6: Jo penso que totalment veritat, i quasi bé m'agradaria afegir que no només, o sigui, estic completament d'acord, no som lliures respecte a la resta de persones, diguem, o respecte al fet de viure en societat, sinó, o sigui, m'agrada molt la definició que has dit de llibertat, de no estar sotmès al domini d'algú altre, i jo fins i tot hi afegiria que llibertat hauria de ser no estar sotmès al domini d'un mateix, de les pròpies pors, expectatives
5: aquí.
6: I fins i tot desitjos que tenim, no? Que al final són una de les coses que en realitat menys lliures ens deixa ser.
5: Sí, i tant.
3: Ricard, com ho veus tu?
7: Sí, jo, com que anem ampliant la noció de llibertat, primer ha parlat l'Anna dels demés, ell vers a nosaltres mateixos, que estic totalment d'acord, també ampliaria llibertat respecte al món, el nostre cos, les necessitats corporals, les necessitats de tot tipus. Llavors sempre estem sotmesos a una situació exterior, però de totes maneres la més important per mi és el que deia el Joan, estem sotmesos sobretot als nostres pensaments i les nostres emocions, que venim condicionats des de la infància, i llavors cada una de nosaltres ha sigut modelat d'alguna manera determinada, i adquirir llibertat significa anar-se traient aquests models de la infància que tenim, sobretot. Llavors, per mi és això.
3: Els amants del debat, en el sentit de discussió, crec que no estaran gaire contents avui, perquè jo crec que estem tots molt en la mateixa línia. Com no podia ser d'una altra manera en un programa de creixement personal, jo estic molt amb vosaltres, evidentment. Sí que hi ha una sèrie de cadenes externes a les quals no podem fer-hi res. Tots respirem l'aire que respirem, que estigui contaminat o no, mengem el que mengem, tenim unes normes, unes lleis que ens regulen, però, evidentment, com esteu apuntant, per mi les grans cadenes són internes. Tu, Ricard, tant apuntaves la del pensament, no? Des del mateix moment en el qual estem plenament identificats amb el pensament, amb tot el que passa pel nostre cap, no tenim alternativa. No tenim alternativa de no acompanyar qualsevol pensament. A qualsevol pensament hi diem jo, i aquell pensament ens porta cap on vol. Moltes vegades estareu d'acord, m'imagino, a barris xinos del nostre món interior, de la nostra ciutat interna, no? I, evidentment, hi ha una sèrie de coses internes que no controlem ni podem controlar de cap manera. No sé si algú dels aquí presents ha decidit en algun moment estar trist, o ha decidit estar content, o ha decidit respirar. Vull dir que les cadenes són molt clares. Us llanço una pregunta. Una persona que pot fer el que vulgui, però necessita constantment l'aprovació dels altres, seria lliure? Ho dic perquè començant a entrar en aquestes cadenes internes, perquè molta gent crec que té la idea de que llibertat és el que deies tu, Anna, fer el que em roti, fer el que vulgui. Jo crec que això no va per aquí, perquè posem el cas d'una persona que no, jo faig el que vull, i està convençuda que fa el que vull, però llavors necessita constantment l'aprovació dels altres. Aquí hi hauria llibertat.
5: Clar, si m'enfado i sóc esclau de la meva ira i de la meva ràbia, el que farà quan m'enfadi serà atacar. Si m'espanto, la cadena diu que voldré fugir d'allò que em fa por i que no podré afrontar-ho. Si tinc inseguretat, farà que m'hagi de demostrar contínuament la meva vàlua. Llavors, això és una esclavitud molt gran, perquè quan alguna cosa palpiti molt fort emocionalment i mentalment hi hagi una creença sota que em digui no sóc prou vàlid, no ets prou, els altres no tenen en compte, aquesta creença despertarà una emoció i tot això desenvoluparà un seguit d'actuacions, no? Per exemple, algú no ens respon al WhatsApp, saps? I, clar, aquí ja comença a obrir-se tot un munt de mecanismes. Què vol dir això? Què passa de mi? Ha vist uns altres que han passat davant, amb ells els haurà contestat i a mi no? Clar, això és com imperdonable. Imperdonable perquè hi ha aquesta palpitació interna que diu no sóc important i als altres això no els importo, no? Per tant, aquí no hi ha llibertat. I a l'hora de respondre, a vegades ens farem com trampes. Faré veure que no m'afecte, quan en el fons sí que m'afecte. Llavors ens comencem a fer un munt de trampes al solitari, explicant-nos una cosa, però fent-ne una altra, i aquí ve aquest programa i tot el que fem pel creixement personal, que ens puguem veure amb claredat i no ens avergonyim de tot això que estem vivint, sinó que ho aprofitem. Com ho veieu?
7: Sí, sí. Jo... No, és correcte. Jo estic completament d'acord. A mi el que m'agradaria afegir, perquè es tingui en compte, és la mateixa noció de llibertat. És a dir, què vol dir llibertat? En principi, tots sabem el que és llibertat. Llibertat vol dir poder escollir entre una cosa i una altra. Però sempre... quan parlem de llibertat, parlem amb el del món exterior. És a dir, jo envers el món exterior. I per què tots busquem la llibertat? Per què ens agrada? Per què disfrutem de la llibertat i quan se sentim esclaus ens sentim malament? En el fons, la llibertat és un estat de consciència interior que no té res a veure amb el món exterior. Com passa amb tots els mecanismes interiors. L'amor sempre el busquem a fora, quan l'amor està dintre. La intel·ligència està dintre, la busquem a fora. Pues la llibertat és a l'estat de consciència de ser, i a l'estat de consciència de ser no té que veure amb l'estat de consciència amb el fer. I la llibertat l'associem amb el fer. Fer, puc fer, no puc fer. Però per què ens agrada fer les coses que volem? Perquè ens desperta un aspecte interior molt profund que ens agrada ser lliures. Ens preferim no estar a la presó perquè ens sentim malament, preferim estar fora perquè escollim. Però, en el fons, el que estem buscant no és escollir, sinó el que tots estem buscant és l'estat de consciència interior que representa la llibertat. Llavors, per mi, llibertat no és, en realitat, escollir, sinó per mi és descobrir aquesta consciència interna de ser jo profundament. Però com que estem identificats amb un ego, amb una estructura mental, estem lligats amb el món exterior. Llavors, l'autorealització consisteix en descobrir aquesta profunditat interior més enllà de tots els condicionaments. Llavors, aquest, per mi és aquest el tema de la llibertat. Per això molta gent ha dit, he descobert la llibertat a la presó, he descobert la llibertat. Què vol dir? Que ha descobert una consciència de ser més profunda que no depèn del món exterior.
6: Jo vaig absorbint totes les coses que anem dient perquè realment estan sortint idees potentíssimes. Sí, m'he quedat amb l'últim que ha comentat l'Anna sobre la dependència i que tenim a l'aprovació dels demés i la falta de llibertat que això suposa, i jo mateix m'he apuntat que és una pregunta que em faig a mi, que m'agradaria resoldre pel meu propi benestar, diguem, com a camí de creixement, que és com vèncer aquesta dependència, com podem vèncer això, no? Com podem... Al final som animals socials i ens agradi o no, i segurament perquè també condicionaments que hem rebut quan érem petits eren com d'aprovació de la figura paterna, materna, de tot això, segurament és molt difícil de trencar, però com evidentment sense voler anar a decepcionar ningú, però com podríem no dependre d'aquesta aprovació fins al punt en què limita i determina la manera com actuem. I llanço ja també la idea en paral·lel, i en tot cas en recollim alguna si sembla, a l'últim que ha comentat en Ricard, del per què volem ser lliures, i també si m'ha vingut al cap la idea de que llibertat també és responsabilitat. Llavors, potser a vegades, o sigui, en certes coses, hi han decisions en les que realment no volem ser lliures i volem que algú la prengui per nosaltres. Deleguem una decisió potser perquè no ens sentim preparats o ens sentim insegurs, o perquè volem evadir la responsabilitat que ve amb aquesta llibertat, no? Si jo decideixo per totes les conseqüències que venen després, no? I a vegades potser és molt gruixut. Llavors, simplement he apuntat aquella llibertat, responsabilitat, i com això a vegades també ens pesa, no? I és no, que decideixi algú altre per mi, i així en tot cas, si les coses van malament, doncs tiro pilotes fora.
3: Total. Jo també vaig recollint coses, Joan. Del que has dit tu, Anna, m'he quedat amb la idea de reacció. És a dir, som molt automàtics, som com molt mecànics. No podem... venen estímuls, anem a dir, favorables, que això també s'hauria de veure, què vol dir favorables, i la nostra resposta és favorable, habitualment. També pot ser que un dia vingui un estímul favorable, que faci sol, que sigui un diumenge preciós, i jo estigui en les meves històries i ho visqui malament. Però quan rebem estímuls desfavorables o desagradables, gairebé mai, tenim una resposta de tranquil·litat, de serenor, i més aviat una resposta desfavorable. Això jo li dic mecanicitat, som molt mecànics. Darrere, evidentment, per mi hi ha moltes creences errònies. Si jo crec qualsevol cosa, per exemple, crec que sense tu no puc ser feliç, aquesta creença jo dono per sentada, ja fa que jo depengui de tu. Perquè si tu te'n vas, jo em quedo sense la felicitat, perquè la tens tu. Llavors aquesta creença farà que jo depengui, estigui aferrat a tu, i aquí hi ha unes cadenes que, mare, que faran una por bestial. El concepte de llibertat que plantejava el Ricard a mi m'emociona molt, perquè des d'aquesta perspectiva de llibertat com un estat de consciència de ser i no de fer, t'adones que la llibertat, tal com l'entenem, és una il·lusió de l'ego. És una fantasia absoluta del nostre personatge que es creu que és lliure, quan en realitat la llibertat no està tant en el fer A o fer B o fer C, sinó en ser, independentment de si fas A, B o C, no? I el Joan ara preguntava com vèncer aquesta dependència, aquestes cadenes. Jo crec que en la definició del Ricard hi ha una via, hi ha un camí molt, molt, molt il·lusionant, que és el camí del ser. És a dir, jo tinc la impressió de que les cadenes es van desmuntant soles a la mesura en què ens reconeixem de manera progressiva en el que som. Perquè per mi és el que som és l'espai de màxima llibertat. És l'espai de màxima o d'absència de condicionants en el que sóc. Ara, quan jo hi afegeixo adjectius, jo sóc així, jo sóc aixà, jo sóc aquest, jo sóc català, jo sóc de no sé què, jo sóc una persona bona, jo no sé què, bueno, aquí ja l'hem liada. Però en aquest espai infinit, incondicional, que ho abraça tot de ser, aquí n'hi ha límits. A la mesura que jo em reconec en això, faci A, faci C, que jo també tinc els meus dubtes, si llavors obrirem aquest meló, de si realment podem decidir fer alguna cosa o no. Uh-huh. Independentment de que jo decideixi fer una cosa o fer una altra, jo sóc qui per mi hi ha la màxima llibertat. I aprofito ja per llançar aquesta pregunta. Uh-huh. Creieu que tenim la capacitat de decidir alguna cosa? Llenço aquesta pregunta.
5: Bueno, hi ha micro, no? Microdecisions, de que quan l'automàtic apretaria, que és com una força de la gravetat que et xucle, no? Aquell impuls de que dius ara em menjaria tota la bossa de patates. Mm-hmm. I aquell impuls gairebé irrefrenable, no? I tu estàs allà i dius, però hi puc fer alguna altra cosa a part d'això? O quan aquella persona, el teu fill, per exemple, t'està, entre cometes, desafiant, simplement t'està dient algo diferent del que tu penses, i en aquell moment te puja aquella ira i dius, ara faria un crit. En aquell petit moment hi ha algo que dius, podria, tinc alternativa a cridar? O també puc anar al lavabo i rentar-me les mans i aviam si jo em puc baixar, no? Amb el que tu deies, Joan, aquesta responsabilitat, jo crec que les persones ens podem entrenar en moltes coses. D'aquí, quan anem als centres i al centre i fem aquestes formacions i llegim llibres. I un dels reptes que veig urgent, no? Urgent, important en la societat, és que aprenguem a assumir coses. Perquè moltes vegades veiem en el que falla l'altre. I quan tu dius, i tu? Jo bé, què m'has d'explicar a mi? La cosa és dels altres que s'equivoquen, no? Llavors, jo què puc assumir? Puc assumir la meva impaciència, puc assumir que les coses vulguin, que hagin de ser dintre d'un marc que jo crec que és el correcte, i puc assumir moltes coses, que m'he posat nerviosa, que m'he atabalat, que he perdut els nervis. Llavors, aquesta pràctica d'assumir crec que ens ajuda a augmentar, no sé si 0,001, aquest grau de llibertat, però crec que anem fent passos cap aquí, no? I llavors també veig com molt important que tot això que moltes vegades llegim i que ens omple el cor, l'ànima i el coneixement, que ho puguem portar a davant d'un sogre, a davant de la mare, sobretot conduint, perquè compte que ens surt un personatge a tots conduint quan l'altre va a poc, i que veig que aquesta eixamplamenta del ser ha d'anar unida a la vida diària, perquè si no anem per mons paral·lels, no? Jo en el moment de meditar sóc una, i en el moment d'estar a la cuina o quan estic a la feina i no m'entenc amb algú, sóc una altra. Llavors hauríem d'unificar-nos i veure que en aquell moment que les coses no són com jo voldria, allà és on puc fer molt exercici intern i fer múscul, no? Perquè com una pregunta que us faria, no? Com veure el meu grau del 0,0 algo de llibertat? Observant què passa quan la vida no passa a la vida allò que jo voldria. En el terreny, quan em presentava Sergi, que parlàvem d'educació, jo parlo molt de com gestionar la frustració els infants i adolescents, però cada vegada veig més que com gestionem la frustració els adults. I d'aquí tirem molt de separacions i d'això no ho aguanto, i d'etiquetar relacions tòxiques quan és una trampa al solitari, és jo m'he frustrat perquè l'altre o el que està passant no és com voldria. Llavors, aquí podem veure com anem de lliures, no? I segurament, pues, molt just. Com ho veieu?
6: Jo estic totalment d'acord amb el que dius tu, Anna, i sobretot la part aquesta dels exemples que posaves al principi de quan el teu fill com et fa enfadar i respondries amb un crit, però tens aquest com moment d'alternativa, i o sigui, m'han agradat molt aquests exemples perquè han connectat amb la idea com que som lliures a vegades per aturar-nos. O sigui, és que quan anem a l'ú automàtic i això, anem reaccionant als estímuls que ens arriben, a més, Sergi, abans, no, que has parlat de reacció, quan parlem de dependència, això, anem com reaccionant de manera quasi bé mecànica als estímuls que ens arriben i a les pors, precondicionaments, desitjos, expectatives que puguem tenir, i a vegades és precisament en el moment de dir no, en el moment de decidir canviar de direcció o resistir un d'aquests estímuls, quan realment expressem la llibertat, el dir no. No seguiré això, que potser he estat seguint sempre, però ara ja no, ara decideixo aturar-ho.
5: Ara no agafaré el mòbil. Només aquest exercici, ara ha sonat un clinc i no agafo el mòbil, allà hi ha llibertat.
6: Sí.
5: A que sí, pot ser?
6: Sí, i fins i tot amb aquest exemple concret, desafiament amb la manera com està anant el món ara mateix, que és com que tot sembla que et crida i tot sembla que t'obliga automàticament a prestar la teva atenció a tot el que te la demana. Totalment.
5: Sí, sí.
3: Què diria en Ricard a aquesta pregunta que ens llança l'Anna?
7: Sí, per mi hi ha un punt important cap al camí aquest del descobriment de la llibertat, que és la distinció fonamental entre el que és pensar i veure. Són dos fets completament diferents. El ser humà, en principi, diu que és un ser racional, un ser que pensa, un ser que té emocions, que té sentiments, que té sensacions, que té experiències, però hi ha en nosaltres una capacitat de veure. Veure no és pensar, veure és donar-se compte, sense judici, sense crítica, de les coses que estan passant. I per mi aquest és l'únic camí cap a la llibertat interior, que insisteixo que la llibertat interior no és decidir una cosa o l'altra, sinó és cap al ser que som. Evidentment, amb la mesura que nosaltres anem vivint amb més profunditat i més dintre el ser, tindrem un abanico de possibilitats que se'ns obren que abans no tenia, i això també és veritat. Però per mi l'important, l'eina principal del treball interior i de descobriment, és la distinció fonamental entre veure ara el que està passant sense judici, sense crítica, deixant que les coses passin, però que hi ha un observador que està mirant el que està passant. I això és l'únic que ens dona la possibilitat de desprendre'ns de la identificació amb les idees i les emocions corresponents a les idees. I si un es cabreja, o si un té la tendència a agafar el mòbil perquè hi ha un clic o el que sigui, veure com hi ha aquesta dependència, veure-ho. I si tu ho veus, tindràs la capacitat d'agafar-ho o no agafar-ho, però primer veure. I per mi aquest és el camí fonamental de lo que jo diria el treball interior, No és fàcil, donar-se compte, perquè de seguida posem pensaments a tot el que fem, posem pensaments. És a dir, tu vas pel carrer, veus una persona, veus, però després poses judici, aquesta persona no ho ha fet bé, això ho ha fet malament, aquest d'això. En a tu mateix tens un pensament agressiu, per exemple, et dones compte, però et critiques perquè has tingut un pensament agressiu, tal. Llavors, sempre estem immersos en un món de pensaments i d'emocions. Deslliurar-se d'això, és a dir, ser lliures, és mirar, veure independent. I llavors un es descobreix en el veure un ser interior que observa, l'observador, el testimoni.
3: Aquesta distinció entre donar-se i pensar la trobo també molt, molt, molt fonamental, Ricard. Una persona podria estar pensant tot el dia sobre si mateix i no adonar-se de res. Que és el que sol passar habitualment.
7: I quan més llegim i més filosofia llegim i més cultura tenim, pitjor.
3: Estem d'acord. Sí, perquè si no hi ha aquest observador, aquest espai de consciència neutra, no tens alternativa. Estàs plenament identificat amb el pensament i tot el que passa pel cap, com deia abans, li dius jo. Llavors no hi ha distinció entre el jo i el pensament. Jo sóc el pensament i aquí no pot haver-hi llibertat de cap de les maneres.
7: Exacte.
3: M'ha agradat molt el concepte de microdecisions, Anna. M'ha encantat. Microdecisions. Per mi, la microdecisió, tinc la impressió, de que més que una decisió, és una sensació de llibertat que tinc quan jo he despertat una mica, quan jo he guanyat una mica de consciència. Ho dic perquè, dèieu, això ho podem entrenar-ho fent treball interior, però jo tinc els meus dubtes profuns de si realment jo en el seu dia vaig decidir fer treball interior. Jo crec que va respondre més a un impuls, a una demanda interna, a un anhel, a una inquietud que jo no vaig decidir que aparegués. Però el fet de que jo em comencés a mirar dintre, vés a saber per quin motiu, va fer que prengués consciència de coses que abans no veia, i això em va donar la sensació de llibertat que em va permetre dir no, que em va permetre... perquè aquest augment de consciència ja portava en el pack inclòs tot el que és propi de la consciència, que és un espai d'amor, un espai de comprensió, un espai de visió. I en aquest pack és on realment tu pots canviar coses de la teva vida. Però m'agrada molt el concepte, perquè precisament crec que respon més a una sensació de llibertat fruit d'un despertar que fa que puguem fer canvis, però no pas una decisió concreta. Però això implica per mi un procés d'evolució brutal. És brutal com passa el temps. Ara estava mirant el rellotge i gairebé ens hem menjat els 30 minuts, però no tenim pressa. Què més? Temes en relació a llibertat que no hagin sortit?
7: I jo simplement ara voldria afegir una cosa que has dit, Sergi.
3: Sí.
7: Que diu, no sé per què va haver un moment que jo vaig decidir fer un treball interior. A mi m'agrada molt això. Això que has dit m'ha agradat molt, perquè nosaltres ens pensem, jo em penso,

0: a fer-ho.
1: Absolutament. Això... El qual és, perdoneu, és una patacada als pebrots, perdoneu, a l'ego, perquè clar, l'ego es pensava que era l'amo que portava el timó i ara t'adones que ets un grumet a més del maco. Que no... Claro, però això és molt maco, això és molt maco, i per mi aquí hi ha la porta d'entrada a l'acceptació de les coses, el fluir, a la confiança en la vida, quan t'adones que tu no portes el timó del teu vaixell, que simplement la vida s'expressa a través teu. O bé s'expressa una part mecànica plena de programes, per tant no t'expresses tu, o bé quan et vas desfent d'aquests programes o van caient sols perquè et vas adonant d'una amplitud molt més gran, és aquesta amplitud, la vida, el ser, l'energia, digue-li com vulguis, s'expressa a través teu. Per tant, l'ego és un simple recipient des d'aquesta mirada. Com ho veieu? Això és una patacada pel jo brutal. No sé com ho veieu.
2: Això que deies, Ricard, no? La diferència entre pensar, veure, aquest testimoni, aquest observador, també vosaltres dèieu, no? D'observar el personatge. Quan jo em crec molt que sóc una persona, una bona persona, compte la que lie, perquè la lie parda, el de la bona persona. Llavors, una bona persona, per exemple, som esclaus de no poder dir no. Una persona responsable no es permet equivocar-se i se m'aixaca molt quan alguna cosa no surt perfecta. Una persona, quan el personatge diu que sóc forta, igual li costa molt demanar ajuda o acceptar que també hi ha vulnerabilitats pel camí, no? Llavors aquests personatges ens tenen com molt encorsetats i com vosaltres dèieu, hi ha un moment que es fa petit, però es pot fer petit i pot caure en aquest, això que també deia en Ricard, ens n'hem d'adonar. I ens n'hem d'adonar i ens hem de pillar no una ni tres vegades, perquè la ment de vegades pot ser molt ràpida. Hi ha persones que es posen nervioses de dir, ja m'ho han explicat això. Sí, ja ho he sentit. Però una cosa és, ja ho he sentit i ja ho he entès. I l'altra, que jo me n'hagi adonat i m'hagi vist, perquè això és 1.000 vegades, 2.000 vegades, i cada vegada ho podem veure'ns d'una manera més profunda. Llavors, no amb 3 vegades que ens haguem adonat de que tinc aquest jo que dic les coses a la cara i això em justifica la manera com jo les pugui dir, amb una vegada no n'hi ha prou, ni amb 100 vegades n'hi ha prou. És avui i demà, i quan torni a passar, i amb molt carinyo atrapar-nos, veure'ns i dir, d'acord. Llavors, una altra cosa que us voldria dir és observar el nostre pensar, però també observar el nostre sentir. I més que observar, jo el que estic vivint com a pràctica és sentir el meu sentir i sostenir-ho fins que ho transiti. Perquè de vegades aquest del cap diu, no vull que m'estigui passant això, i veus que el cos m'estic posant vermella, igual em tremole la veu, igual m'enfado i se'm contrau o tinc una punxada a l'estómac. Llavors, moltes vegades fugim d'això, no? I ens sentim atrapats en l'emoció i en volem escapar. I jo crec que la llibertat també és aprendre a què fem amb tots aquelles sensacions físiques, que la ment, hi ha un moment que ens podem dir respira-ho, però n'estem viure-ho. I això també és un punt d'aquesta microllibertat, no? Quan no escapo i em quedo amb aquella sensació que d'entrada és incòmoda i que com més la vivim, bueno, pues igual les coses van canviant. Com ho veieu?
0: A mi m'ha agradat molt el que parles dels petits detalls i fer-ho no una vegada sinó un milió de vegades.
2: Un milió de vegades.
0: Perquè moltes vegades passa que una persona llegeix un llibre, entén la filosofia a nivell genèric i tens un esquema mental molt maco de lo que és l'autorrealització, lo que és la llibertat interior, lo que és el jo profund i tot això, però res de res, tot ha quedat amb la superfície mental. Per tant, el treball interior es tracta de com deies, microgestos o microvisions, mil vegades i un milió de vegades, perquè a poc a poc, amb molta paciència, es vagi desmoronant tota l'estructura mental. I llavors va apareixent una realitat neutra, una realitat profunda, una realitat més viva, fora dels nostres esquemes. Una mica com deia el Blai, deia, llavors les coses es van posant al seu lloc, perquè nosaltres tenim unes neurosis de que el que vol ser important només mira els importants i els altres no, els desprecia, el que vol ser famós desprecia els que no ho són.

0: amb la mesura que un va entrant i va veient tot el que hi ha dintre, les coses es posen al seu lloc. I llavors tot es normalitza i vius d'una naturalitat, senzillesa, que és molt maca, que és, entres en una pròpia llibertat. Això és la pròpia llibertat de ser. Però això és el que insisteixo, milions de vegades de veure, milions de visions, de sentiments, i entrar també dintre del sentiment, eh? Veure i sentir, veure i sentir, les dues coses.
1: És fantàstic, les idees que estan com transitant per aquí. O sigui, tinc un full que pensava no n'ompliria ni mig, i ja me'n falta un altre de coses que m'estic apuntant. I ara pensava, en funció de l'últim que ha comentat l'Anna i en Ricard, que és com curiós, no? Perquè no fa pas gaire estona hem començat parlant de com en certa manera som esclaus, direm entre cometes, o reaccionem d'alguna manera a certs patrons que ens venen o expectatives que tenim de nosaltres, i ens trobem com reaccionant quasi bé mecànicament o automàticament a certs estímuls que ens venen. Però llavors això que ha comentat l'Anna de sostenir una emoció fins a transitar-la del tot és una mica com el mateix tipus d'estímul, el que passa que aquest tendim a ignorar-lo, quan en realitat penso que quan sostenim quan hi ha aquesta mena d'emoció interna, aquesta part interna que ens crida, que ens demana presència, que ens demana que l'escoltem i que la transitem, és aquí on en realitat, si seguim això, crec que podem generar canvi, podem generar aquest tipus de posar un granet de sorra més en tot aquest treball de coneixement, de ser, de com entendre'ns a nosaltres mateixos que hem comentat aquí. I quasi ben anecdòticament m'ha connectat això amb una cosa que havia llegit fa temps d'un dels assajos d'un escriptor, Byung-Chul Han, que té així assajos petitonets molt, molt, molt, molt interessants, i no recordo en quin, però que parlava que fa com bastant una anàlisi bastant crítica com de la societat o la manera de funcionar de la societat d'avui en dia, i parlava com molt de que s'evita el conflicte perquè el conflicte produeix canvi, el conflicte porta a canvi. Al final aquestes emocions que ens demanen que les sostinguem, el que fan és generar-nos conflicte intern. Per què? Perquè ens demanen canvi, i quan ens hi resistim precisament és quan potser estem autosabotejant aquest canvi que tan bé ens vindria. I en fi, que ja dic, tinc el paper ple de coses.
2: Que maco.
0: Parlant d'això de les emocions, que deia el Joan, totes les emocions venen, encara que som grans i anem tenint emocions, totes venen de quan érem petits. I totes es van repetint. Primer érem els germans, amb els pares, quan jugàvem i tot això. Però tot això, quan ens fem grans, es van reproduint de la mateixa manera. I encara que ens pensem que és una situació nova, és una situació sempre antiga. Llavors, el que fa perdurar les emocions és justament el rebuig de les emocions. Quan un accepta profundament una emoció, la vida canvia completament. És que les coses... És com una onada. Si tu deixes anar la onada passa i s'ha acabat. Però com que estem reprimint, torna l'emoció, i torna l'emoció, i torna l'emoció, fins que arriba un dia que et submergeixes plenament dintre l'emoció, l'acceptes, la vius, i llavors allò ha desaparegut per sempre.
3: Sí, i aquí és molt clau des de la meva perspectiva, anem a dir, l'entrenament de l'observador, perquè si no hi ha aquesta part observadora que és capaç de sostenir una consciència neutra, un testimoni neutre, mentre jo visc una emoció incòmoda, si l'emoció incòmoda m'atrapa l'atenció i m'identifico amb l'emoció incòmoda, sóc l'emoció incòmoda, i allà estic incòmoda. Però si sóc capaç de sostenir aquesta presència, aquesta observació neutra amb l'emoció, l'emoció va fent el seu procés. Totes les emocions són hipernaturals, totes són boníssimes, ja que tenen mala premsa, la tristesa, la ira... Però tenen mala premsa, tenen un això de màrqueting una mica justet. Però l'emoció en si és molt intel·ligent. Si fóssim capaços de viure amb consciència, amb presència, l'emoció, deixar-nos-la viure, de sostenir-la amorosament i conscientment, totes les emocions serien amigues i companyes de viatge formidables. El problema està quan l'emoció l'acompanya un pensament ignorant, que això no pot ser, perquè ja està bé, perquè mira què m'han dit, no hi ha dret, això no és just, el bé i el mal que apuntaves tu, Anna, això està bé, això... aquí tenim un pollastre. En canvi, si fóssim capaços de sostenir l'observador, jo crec que aquí començaríem a intuir el que és la paraula llibertat. Abans tu, Anna, has fet una pregunta que me l'he apuntada. Has preguntat, que algú ja li ha donat resposta, com veus el món, com veure el món No, perdó, com veure el meu grau de llibertat, no? Jo tinc la sensació de que el grau de llibertat d'un mateix es pot veure l'abans, l'evolució, a la mesura en què un, a la vida quotidiana, no a nivell intel·lectual, s'adona que cada vegada es queixa menys, perquè, mira tu per on, comprenc més, perquè veig més, on abans no veia, entenc més l'altre, comprenc més l'altre, estic més present, estic més aquí, no m'identifico tant amb el pensament del que vindrà, del que no vindrà, gaudeixo més de la vida, visc amb més plenitud, menys conflicte. Jo crec que és un indicador molt, molt clau el fet de viure cada vegada amb més plenitud. No sé si esteu d'acord. Companys, companyes, ens hem menjat el programa. No sé si per acabar voleu llançar a cada un una idea final del que us emporteu avui, d'alguna idea clau que potser ens hem deixat al tinter.
4: Jo m'agradaria aportar una cosa.
3: I tant.
4: A tots els pares i mares que ens estan escoltant, a tots els educadors mestres, que puguem, en això que deies, no, Joan, de sostenir les emocions, si us plau, deixem plorar els nostres fills, deixem, sostinguem aquest plor, que al final és una emoció, perquè si li tenim molta por, li donarem el mòbil, quedarem enganxats, ens faran pena i els farem esclaus de tenir allò que volen tenir perquè no plorin i no visquin. Llavors, que nosaltres aprenguem a sostenir les nostres emocions per poder sostenir les seves i que no siguem aquí esclaus de les seves emocions, i que deixem de tenir mica en mica, no, aquesta por a que els nostres fills i alumnes es frustrin, i sembla que aquesta frustració els portarà pel camí del patiment i de la vida miserable, i no. En la mesura que puguin viure una frustració i veguin que no s'enfonsa el món, sinó torna a sortir el sol, i veuen que hi ha altres oportunitats, és aquí on seran més lliures.
0: I a mi m'agradaria afegir això que ha dit l'Anna, que igual que hem d'acceptar les emocions i el sofriment i els plors dels nens, hauríem de començar per acceptar les nostres emocions, els nostres plors i les nostres emocions, i amb la mesura que un accepti les emocions sent pare o sent educador, acceptarà els fills d'una forma automàtica, sense ser una cosa forçada.
4: Sí.
1: Jo m'he apuntat així com una frase, una mica resum d'algunes de les idees que han sortit aquí, que realment m'han agradat molt i que segueix molt la línia d'aquest corol·lari final de l'Anna i en Ricard, que seria això, no? La llibertat s'expressa en l'adversitat, que potser més pensant com en un mateix, però que moltes vegades quan evitem el conflicte, quan evitem alguna cosa que ens incomoda, això ens incomoda precisament perquè està intentant enderrocar murs d'aquestes parets o d'aquestes preconcepcions que encara portem de la infància, que han sortit aquí, que ha comentat en Ricard o que ha comentat l'Anna. Doncs segurament és precisament aquest conflicte i aquesta incomoditat la que ens demana que ens atrevim a llançar-nos al buit, que al final no és el buit, encara que ho sembli, sinó que és aquest motor de canvi i de creixement.
3: Doncs, ladies and gentlemen, hem arribat al final del primer programa de la temporada 3. Dius que és un tema que ja intuïem que donaria molt joc, i per aquesta raó la setmana que ve seguirem amb la llibertat. I dedicarem un programa més amb tertulians, amb nous tertulians, a veure què ens expliquen. I res, fins aquí el programa d'avui. Agraïu-vos moltíssim haver estat aquí, Anna, Joan, Ricard, Ramon, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sens falta, i sobretot, no oblidis el més important: l'emissora que busques és dins teu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride, doncs, important. I avui també parlarem dels cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Parlarem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i els cursos que hi ha, l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a U.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar el 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits, i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, la pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del...
2: Pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim, fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot. Això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
3: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb el, tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans, i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
2: La cambra demaneu, o des de la cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
3: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són, i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
2: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot, el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
3: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de mercaderies és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren, el que ho fa a les terminals del sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
2: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Un quart de nou, avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
5: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseuren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre. I sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als quatre agents afectats. Són un escopeter, dos sotsinspectors i un inspector, pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'Institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants, així que el tribunal haurà determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels quatre agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. Irídia, Òmnium Cultural, també la ANC fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol, Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
2: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els bombers, que han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Ferràs, al Segrià, un incendi que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges també pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la propagació.

0: Final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030 i posa de relleu l'alt ressò de la cita que tindrà un públic de centenars de milions d'espectadors.
2: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
3: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olympics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. Hi contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
4: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de viure així, molt més que una competició esportiva. Són una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona, sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucia del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors. Els portants dels gegants moros i dels negritus del col·lectiu gitano reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Balló Tomàs, director gerent de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
3: Hola, sóc el cel de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema, la tardor, els arbres es muden, de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc, el vent la fa caure, les du sota el pont, quan surti de casa, trespitja les fort, les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen.
2: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alicia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es poden permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant.
1: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta elecció.
3: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Elena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres, i a més de molt potents, a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts, s'ha d'advertir, molt forts ja, però bastant locals, a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent, ens farà el salt directament aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I entrada la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit, entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 6 minuts per sobre de 8:45, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant. Com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
9: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: En 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers, que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i de defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
10: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
11: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
10: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
11: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
10: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives

0: del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona, fent guàrdia, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
1: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà en Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent. Ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, a Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional, havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop vam anar a abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal a partir d'avui haurà de determinar quin és el grau de responsabilitat dels quatre agents asseguts a la banqueta dels acusats en les lesions patides per Roger Espanyol, que recordem va perdre un ull com a conseqüència d'una pilota de goma. Per tant, Elena, aquí augmenta l'expectació, les portes de l'Audiència de Barcelona són molts més els mitjans de comunicació que fem guàrdia, també s'han apropat activistes independentistes per donar suport a Roger Espanyol, que ha d'arribar d'aquí, d'aquí uns minuts.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní també. Però enguany el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
3: Bon dia, Elena.
0: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
3: Bon dia. Doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual com a arquitectes ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució. I aquí, doncs, evidentment, són moltes variables. Necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais. Ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten, doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
0: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat.

0: ciutat, més orientada a l'habitatge, no sé si s'hi reconeix.
1: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem el col·lectiu d'11.000 col·legiats i als quals doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests llocs de la vida quotidiana, sigui el metge, bueno, els centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat no, sigui de forma planificada, com a arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
0: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem doncs una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
1: Bé, necessitem doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació no, amb aquest concepte de metges dels edificis és importantíssima. Tenim edificis molt envellits. Jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot. No? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
0: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
1: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres, i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta, i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges. Comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim, perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant. Treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
0: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
1: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població, i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic, moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte. Pots tenir la mateixa densitat, no?, amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja, mitja alta, que és, no sé, l'Eixample, m'ha de posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no? Que és tot, tothom té l'icona d'edifici, no? D'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins, que això també és important perquè al final volem viure a les ciutats però volem tenir relació amb la natura. I aquí és on està l'equilibri, que no hem d'imaginar que un edifici alt és sinònim de molta densitat, sinó que és tot aquest equilibri que com a arquitectes i tot això està molt regulat perquè hi hagi aquest equilibri, evidentment, de zones verdes, equipaments...
0: Sandra Bestraten, no tenim temps per més. Ens ha semblat una pinzellada ràpida per conèixer-la, per tornar-la a convidar, si convé, un altre dia, per felicitar-la per aquest guardó que ha de rebre compartit amb el barceloní de l'any també a les 8 d'aquest vespre. Em sembla que és als jardins del Palau Robert. Exactament. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver vingut i per compartir el seu temps.
1: Moltíssimes gràcies, Helena.
0: Que vagi bé. I a vostès, ja ho saben, gràcies per l'atenció dispensada i els esperem demà a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres 16 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa seguirem parlant de la Romeria de Sant Andreu de Barca a Montserrat. Avui coneixerem dos testimonis. Montserrat Parrot, de 93 anys, ens recordarà la història de les Romeries i també les seves vivències. Estarà acompanyada d'Andreu Mitjans, actual regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la caminada nocturna que oferirà aquest dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, al centre excursionista Pitallat. Entrevistarem a la soprano Aitana Torrijo, que viu a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys i que és de Madrid, i que l'octubre doncs estarà participant a la nova temporada del Teatre Núria Espert amb un espectacle d'òpera. I avui també parlarem de les festes del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca, que arrenquen aquest cap de setmana. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
2: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
1: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
1: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
1: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
1: no,
0: més de 27.000 habitants.
1: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
1: anava. Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
1: Anàvem, llogaven un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió, i la gent venia, però llogaven venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta Romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
1: no?
0: Una data assenyalada, no?
1: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble, suposo, no?
1: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
1: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
1: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
1: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
1: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Home, ara és molt modern, eh?
1: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
1: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
1: Llavors es va treure. Primer va anar dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
1: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
1: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
1: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
1: Mira, no
0: clar,
1: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
1: És un puesto, pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Clar, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
1: Pare explicava que havia pujat, jo no, mm-hmm. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre
2: sí,
1: he pujat amb el tren.
2: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, com, i l'eri.
1: Com es va fer malbé la cremallera, mm-hmm. Llavors ens pujàvem amb l'eri.
2: Sí, és, bueno, tot una festa.
1: Després més cap aquí i amb cotxes.
2: Mm-hmm. Clar.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
2: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
2: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és que quan des de Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
2: no.
1: Hi ha anat mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
1: Oh, ja. És així,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmallera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, però hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
1: I clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
2: una distracció més,
1: sí.
2: I tant.
1: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Mm-hmm. Aquí a Sant Andreu de la Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... a formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples,
2: sí,
0: no?
2: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra, sembla, a veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que la, durant la guerra. Vull dir que va estar un temps... Que...
1: El Salvador Serra despatxava les botigues.
2: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser sí.
2: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema...
1: Oh, i el teu...
2: I el meu fill també, sí.
1: El teu fill?
2: Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí. Sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
2: Sí, el Ferran Mitjà. I també de la família Jorba, Prats-Jorba també, n'hi han hagut un parell, vull dir que sí, sí.
0: Això podríem dedicar un reportatge especial un dia, eh?
2: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la Romania Maria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret. I un any es van reviar.
2: I van prendre.
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'he pres la cel·la.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la cel·la, no?
1: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no?
1: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada aquí, per aconseguir la cel·la, no?
2: També recordo que a la meva mare també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
2: sí.
1: Havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a
2: buidar la xibrelleta.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora... I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
2: Sí, jo també recordo, així em preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que se li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans caminàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara crec que ho en diu controlen més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
0: llarga,
1: que no,
0: no
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
0: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més
1: bueno,
0: espiritual?
1: És que
0: o...
1: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: No. Perquè, clar, una persona pot ser
1: no
0: molt
1: sé.
0: Religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan
1: sí,
0: va a Montserrat.
1: Sí, a Montserrat no? És una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento un vells que canten a dalt, és una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
2: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però a les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
1: Sí.
2: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant en tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
2: Sí,
0: que
2: ella també deu de recordar.
0: També, Montserrat, què recorda?
1: Sí.
0: Què es pugui explicar, clar?
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
0: Ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Evo, no.
0: Ara tot és més pausat?
1: Sí.
0: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
2: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però per no dir quasi bé gens.
1: Allà baden, sí, de jovent.
2: Les colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en fèiem.
1: Sí.
0: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
2: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat mai.
2: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
2: Anar xerrant.
1: En Cabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
2: Perquè feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no. i ell amb la creu que...
2: Sí, sí, que pesa, pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests tres dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la, o on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
2: Jo ni això. Jo, per la meva mare, la recordo amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja rotit, sí, i tot fet i tot a punt.
1: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta i ale.
2: Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat, home, això és un clàssic, i no pots marxar de Montserrat,
2: home,
0: sense haver menjat mató, coca o les dues coses.
2: Les dues coses,
0: no?
2: Clar.
0: Això també ho recorda, no? Aquelles parades de mató.
1: Sí, eh? I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui en dia sí.
1: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, sí. Jo què sé.
0: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la romeria,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
1: No sé si fan alguna cosa.
2: Bueno, sí, sí, sí, pujaran algunes entitats de Sant Andreu, pujaran. Mm. Pujaran els diables, els gegants, sí, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè no? Era l'octubre.
0: Sí, sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
0: 93 anys, aquest
1: any. Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era a Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I dia era diferent, sí.
2: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passava molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat de... Anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles.
2: Ah, la Francesca, diuen, sí, sí, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha
1: també,
2: una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
2: Sí, sí, sí, i moltes ermites també allà. Allà
1: ara ja no,
2: moltes
1: ara.
2: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
2: I baixar la cova també, vull dir que, sí, ja tot el dia et pots fer caminades i tant.
0: Bueno, Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
2: funicular, sí, un, molt dret.
1: Sí, sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes, sí, que era, sí, sí, baix. Però aquell feia una mica,
2: sí,
1: de...
2: Sí, diuen que sí. Jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
1: És que aquell goita pujava així, així, arran de la paret.
2: Era un meri molt...
1: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
2: Sí, sí, perquè a baix es veia la timba.
1: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava massa recta, no?
2: I tant, sí, pujava recta. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
2: Ai, ai, ai. Digues, digues.
1: Hi havia un sapalín allà a l'estació,
2: sí,
1: que donava voltes amb una moneda.
2: Mm-hmm.
1: I... El el pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, coi, el Casetes, sí. El Josep Costa, bueno, el de Cal, sí, doncs, l'escolar...
2: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes... Sí. I llavors ens el feien córrer amb una xapa.
2: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntants amb una cel·la a fer xerinola, que us tenien que venir els vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de tot,
1: sí.
2: Perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells hi havia mort gent... I, bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets, sorollets per fer-li agafar por.
1: Hi havia la Grau.
2: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no. Tu?
2: Aquí la...
1: La Grau.
2: Ah, sí, sí, la Grau.
1: Estava
2: sombada.
1: Sí. Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
2: Ai, mare
0: de Déu. Anècdotes
2: tant,
0: viscudes
2: moltes.
0: També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i
2: sí,
0: també hi ha aquesta part.
2: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot... 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
2: Sí, jo recordo que això ja fa... Bueno, abans de l'estiu que li vaig proposar, dic, Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... Perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble. I em feia molta il·lusió i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal. I ara fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
1: Home. Escolta, l'edat és l'edat,
2: I tant, i tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, eh? Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
2: Explicant anècdotes que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent, eh?
1: Aquí saps que no la poso mai.
2: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà
0: de posar.
2: Ja li direm. El 98.0 l'ha de posar.
0: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regió de Cultura, però avui no com a regió de Cultura, sinó com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I coincidint amb els 100 anys, amb el centenari de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, el Centre Excursionista Pitellat aquest any també organitza la caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. La sortida serà aquest dissabte 19 de setembre a 12:45 de la nit. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat del Centre Excursionista del Pitellat té al darrere una història molt humana i carregada d'emoció. La iniciativa va néixer arran de l'accident que va patir un jove de Sant Andreu de la Barca a Montserrat als anys 90, un fet que va marcar profundament el seu entorn i que, amb el pas del temps, va acabar donant origen a aquesta caminada. Rafael Ramos, directiu de l'entitat, ha visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
3: Aquesta caminada va començar la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen de 11 anys, aleshores era un noi de 11 anys, van patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, van fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, amb 11 anys, va anar-se atrás, li van dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen de 11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
2: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant, és una caminada que es fa des de fa quants anys? Perquè, clar, si ens expliques això, que va començar el 91...
3: Bueno, el 91 és quan van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills. Tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I, bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol i pujada al monestir.
2: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitellat, el Centre Excursionista del Pitellat, va sentir aquesta història, es va enterar i va dir, ostres, doncs, la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de la Barca a Montserrat.
3: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i, bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I, bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci i membre de la Junta del Centre Excursionista Pitellà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el Centre Excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del Centre Excursionista. La cosa que, bueno, se va provar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres ja. L'any passat se va fer amb el Centre Excursionista Pitellat. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la del centenari de la Romeria, ho farem. L'únic que canviarem l'itinerari serà diferent.
4: Això t'anava a preguntar. Com a novetat, aquest any ha recorregut, passarà per Collbató i pujarà per el camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi? I com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
3: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens deviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i la gent, les coses que portin ells també. I allà farem un diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a l'escova del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
4: Camí de les Coves?
3: Sí, de les Coves, fins a Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Mata de Pera. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
4: Uh-huh. Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
3: Bueno, l'únic nivell físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
4: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé a les 3.
3: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant. Uh-huh.
4: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta i que ha de fer una persona que vulgui apuntar-s'hi, ens està sentint, ha sentit la història del Cristian, que aquest recorregut, aquesta caminada, té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
3: Bueno, primer, dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses de l'avituallament i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros els no socis del centre excursionista i 13 els socis. I... Bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat i també podran fer-lo al telèfon del Cristian, que bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del Mercat Municipal.
4: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat? Caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Cristian.
3: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat i amb un punt d'exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
2: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23:45 des de la plaça del Teatre i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
1: La caminada nocturna que organitza el centre excursionista Pitallat serà aquest dissabte a la nit. Caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat enguany coincideix amb els 100 anys de la tradicional romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i que al llarg d'aquesta setmana estem realitzant diferents entrevistes aquí a la Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dia 4 d'octubre, la nova temporada del Teatre Núria Espert, la jove soprano Aitana Torrijo, de Madrid, establerta a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys, oferirà una gala lírica que vol acostar l'òpera i la sarsuela a tots els públics. A finals del mes de juliol, Ràdio Sant Andreu entrevistava Aitana Torrijo i ens parlava de la seva trajectòria musical i també de l'actuació que oferirà el dia 4 d'octubre.

La música és emoció, sensibilitat i també sacrifici. Ho sap molt bé Aitana Torrijo, una jove soprano madrilenya que acaba de finalitzar els estudis superiors de cant a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, després de deixar la seva ciutat natal per perseguir el somni de dedicar-se professionalment a l'òpera. Des de fa 2 anys viu a Sant Andreu de la Barca, un municipi que assegura que l'ha acollit amb els braços oberts, on ha trobat una nova llar. Ara aquest vincle reforçarà encara més amb la seva participació a la nova temporada del Teatre Núria Espert. El pròxim 4 d'octubre protagonitzarà la gala lírica Els millors èxits, un espectacle que vol demostrar que l'òpera i també la sarsuela poden emocionar qualsevol espectador, fins i tot aquells que mai no han assistit a una representació. Avui volem conversar amb Aitana Torrijo sobre la seva experiència, els seus reptes de la professió, la disciplina

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directe, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: A totes i a tots, arrenquem nova temporada de Menja't la vida, My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
5: Hola, jo molt feliç d'estar aquí de nou, molt bé, l'estiu ha anat molt bé, amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
4: Estiu amb molta calor?
5: Sí.
4: Molta?
5: Moltíssima.
4: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
5: Moltíssima.
4: hem de fer números. Jo ja havia perdut el compte, però tu el portes.
5: Sí. Comencem la temporada 14.
4: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
5: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant-ne, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no?, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no?
4: O sigui, tens tota la raó.
5: Si el pa es veu dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que...
4: Sí, sí.
5: Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
4: No?
5: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no?, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita abans de pensar això? Vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui... Sí, sí, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions, i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després, durant 2 dies, no em menjo perquè no me va bé... I el tercer dia em torno a menjar. Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui, i per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és. Perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
4: És una pregunta que em fas tu a mi?
5: Sí, per a què? Ja no per què, per a què?
4: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
5: És l'únic lloc que tenim per viure.
4: Exacte.
5: No? O sigui, el nostre cos, igual
4: però
5: que el nostre planeta.
4: Però se'ns oblida, això, eh?
5: Se'ns oblida.
4: Perquè l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells. Perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I, per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I, per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
5: Sí, també és plaer.
4: Sí, també.
5: També és plaer.
4: No, jo parlo però ara d'economia.
5: Però ja parles
4: d'economia.
5: Sí,
4: tant, d'interessos.
5: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès moltes vegades econòmic a darrere.
4: Econòmic inclús, i social.
5: Inclús, Pili, que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
4: Sí.
5: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
4: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
5: Sí.
4: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
5: Exacte, o sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, ara no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat, o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
4: Però que tampoc sabem què és.
5: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
4: No, la pinya.
5: No?
4: Això ja ha quedat
5: exemple,
4: no, molt, molt de moda.
5: Les dietes monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat. Des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara tenim problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem en un altre camp, però és igual. És habitual.
4: L'hipedema, com es diu això?
5: L'hipedema és una altra història. Tenim aquí un volum de diagnòstics. Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no?, tot això que ha set molt, molt petit, no?, amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no?, en que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
4: Has de fer una analítica, suposo.
5: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... A part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no. Perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla. No? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més, prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs crus i li diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients, i després se'n va buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori, perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs tinguin aquesta visió doncs més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
6: Doncs escolta, Naila, gràcies. Em necessitàvem, per cert, a la Mesa Impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
5: sí.
6: I el podem comprar a través de
5: sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
6: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, una de les informacions que també escoltem aquí a Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Aquest cap de setmana, Sant Andreu de la Barca, dissabte i diumenge, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure les festes del barri. En té més detalls, Joel Carrasco.
7: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
8: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves festes.
7: En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
8: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres els veïns sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, va bé. I després, bueno, pues nosaltres ara amb molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
7: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
8: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. i els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Uh-huh. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulguin portar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
7: Uh-huh. De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
8: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
7: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
8: Bé, doncs pues el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, pues igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, estàs, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
7: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
8: Sí, a veure, jo crec que creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
7: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
8: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagi activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
7: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
8: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
7: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
8: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-ho des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, a poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent, i bueno, a poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
9: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
8: Exacte, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és intentar anar a agrandir aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
9: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
8: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
9: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de sèries de televisió amb l'espai d'En Sèrie.
2: En Sèrie.
10: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
2: Les millors ficcions.
10: Els millors relats.
2: Les estrenes més espectaculars.
10: El retorn de les sèries més esperades.
2: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
10: En Sèrie, amb l'Ali Giné.
11: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En Sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
12: Everybody on the ground, now.
13: Over there, go down, now, now, you too.
12: On the ground.
13: Go over there.
12: Go over there.
14: Llévame hasta tu jefe.
13: Sí, sí, don't worry.
14: Está abajo, abajo.
13: Okay.
11: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
15: No he cogido chaqueta.
16: ¿No hace fresco?
15: Pero no quiero tener calor.
16: Eres un aburrido.
15: ¿Hemos perdido la magia?
16: Te has vuelto un aburrido.
11: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
16: ¿Ese es el bebé?
17: Un segundo, por favor.
11: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
18: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
19: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
11: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
18: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
11: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
20: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
21: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
20: No pasa nada, has hecho bien.
11: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
20: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
21: Sara. O tal vez Max. No lo sé.
20: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
21: No lo sé. ¿Otra vez? No lo sé. Quizás sea Max.
11: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
22: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
20: My turn is... yet to win me the Nobel.
22: The Nobel? Are you joking? Honey!
20: Not at all.
11: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
22: This is the top secret project you've been working on?
20: Oh, no, Lindy. Lindy!
11: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
23: ¿Qué es lo que quería contarnos?
22: Todo.
11: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
23: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
24: Creo que es la hora de un fiestorro.
11: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzić śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
3: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entro en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
15: Hoy mismo se ha pacientado en su corazón.
16: Yo sé que usted me está escuchando. Yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
17: Usted no está loco.
18: Por favor, ayúdeme.
17: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
19: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que sent els esperits haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
20: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed.
1: I finalment, l'última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forsyth. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
21: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
3: Aquí no estàs a salvo.
4: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la preqüela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
3: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
21: Poco a poco... Bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes. Deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
21: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
13: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta

0: Alexa.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzen 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol, i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant, i si no també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
2: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
3: Sí, entenc que sí, una mica més.
2: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
3: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López, després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé.
2: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols 24 passa. Hores, no? Això sempre passa.
3: Sí.
2: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
3: sí,
2: em dius.
3: Sí, tal qual.
2: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
3: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
2: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
3: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
2: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
3: Digues.
2: Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
3: I l'has trucat per veure què ha passat?
2: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
4: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
5: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que hem un FM i tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què tal? Pili, disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això... Hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom. García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig anar a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumeto Peapitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT m'han trucat, que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, a la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord, doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena verema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
3: Cada any, l'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12, cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí, el nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos, està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica... Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Un altre seria que això dona per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí, sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia graveros i graveres, a veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres, jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que, i nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, clar, tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, amb una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees, hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. No? Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar. Sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? De que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, eh? que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga intel·ligència artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper, tisora i pedra. Bé, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
8: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
8: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
9: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
9: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim este joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que este joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008 que per internet descobrim que este joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar, i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
8: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
9: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. El puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
8: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
6: pensar-ho,
8: eh? Sí,
6: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
9: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè veiguen quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
6: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
9: Sí, és molt curiós, perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot per a mi els oficis més antics, que com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta lo ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles, eh? Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
6: Seria un joc de sector primari.
9: I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
8: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador? Fas de jutge?
9: No,
8: feu... Feu de tot.
9: Que no et prenguin el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
6: Jordi, tu hi jugues?
8: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
9: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
6: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, Anna.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja t'ho dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: També què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós precisament, i per tant allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven, i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, no, entra, li vam fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
6: Ostres,
4: en
6: això...
4: canvi de noies i adolescents a tope.
6: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
5: sí,
6: parlo, la... eh?
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
6: I la música, que és molt xula, eh?
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
6: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: si ens haguéssim de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, sí. I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i... Bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar i, bueno, anava una mica com per sorteig, però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així ja l'experiència ja valia la pena.
6: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
6: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrada deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del monton, vaja.
6: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o tres llicències. Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
6: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun...

0: la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista,
1: pare, no?
0: Si jo els horaris de nens, pues és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
1: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està ben molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una ens sembla que ho va fer també amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
0: Sí.
1: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va, no?
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
1: Estarem del 2028,
2: Del 2000... ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
1: De l'altre. Sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post.
2: Doncs,
1: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
1: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
1: Gràcies.
3: Igualment,
1: adéu. Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
0: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
3: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
4: Hola, bona tarda, Anna.
3: Abans de res...
5: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
3: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
3: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
4: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
5: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és...

0: el nivell 3 de català.
1: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, eh? Perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
0: Tot ha sido molt, molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
1: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
0: Llegir és més fàcil. Que leyes más fácil que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
1: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
0: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
1: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandela, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
0: Acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
1: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
0: Sí, sería muy, muy importante, porque mi idea es poder compartir con la Yen el mensaje que puedo aportar para el mejoramiento de la Yen.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel, quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
2: Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també, i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Muchas gracias, ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este moment.
3: Hola, Anna, soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
1: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.
2: Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: queda com fa sap, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen potser dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és en general de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i avui
1: no l'he vist, gràcies, me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire, de l'esclavisme.
1: No sé per què. L'avió de Buiri
0: ja anem a tabar. Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya doncs sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de ja de 40 graus.
0: Superem-ho.
2: Presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va, parar de fer-te una mica la pilota.
0: Sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Pensa que vas dir que tu podries fer, no encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Jo et tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Màxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: Si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en una o en una altra.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona, resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi, del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. En 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més, una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
4: Sí, sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, relatar una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
4: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera, i les dues anteriors, una va sobre el Paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, el que tenia ganes jo de tocar era la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també o amb un tema darrere fons que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
4: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. Però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme, i el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
4: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
4: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit, i arrel d'això doncs ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que mica en mica s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no?, de l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí, que ve d'aquesta família d'esclaus, no?, però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no?, en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
4: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, la família López Obrú, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys, perquè la mare d'aquest nen ha alletat la filla del matrimoni de López Bru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar, doncs, un cop a terra Barcelona, doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
4: Sí, sí. És a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric. És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, de la... del que seria un fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Mm-hmm. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, en Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. I jo aquí això no ho he volgut fer d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis aquest protagonista en un cliché.
4: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Bueno, una sèrie de circumstàncies, no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ella acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bueno, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Clar. Aquest anhel?
4: Sí, sí, clar, és el París, i França és el primer el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i havia sigut, que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a, sí, sí. Fins a 1958, és a dir, fa...
4: És molt recent.
0: Molt pocs anys encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no?, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no?, d'aprendre's aquests orígens o de conviure. I, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
4: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època, o, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets se'ls estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí, sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg, mataroní, amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar per dir que el 26, ja no recordo malament, de setembre, que és un dissabte, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària relacionada amb aquesta novel·la.
4: Sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o no està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
0: Perfecte.
4: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'Escola Popular Itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
5: Doncs dintre de molt poquet aquest any em sembla que farem 10 anys com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat, i cap al 2019 ens van fer cooperativa, i hem anat sumant gent al vaixell, i fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
0: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
5: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art, i en concret doncs, de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que el senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan, tan xulo dins l'educació formal.
0: Com us ho feu?
5: I no formal, també.
0: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
5: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agraden, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
0: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
5: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no?, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental. Sí, sí, salut mental també.
0: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
5: Sí, és un tema prou delicat i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat, moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que atreveixen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
0: És molt interessant perquè teniu una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
5: Sí, exacte, sí. La llengua vehicular i de treball i de tot és en català. excepció, moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
0: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant, no us vol contactar perquè ja està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
5: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Vers Sembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Vers Sembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrant.tallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
0: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
5: A vosaltres.
0: Una abraçada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no us hi fem prou cas. Tot plegat per posar a veu els autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
6: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
0: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina. Posem-nos-hi. Aquesta temporada avui has portat tres llibres,
6: sí,
0: que d'una manera o altra t'han remogut, no?
6: A veure, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes.
0: M'ha
6: agradat molt, molt el llibre, perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
0: I ara
6: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
0: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
6: Sí, exacte.
0: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
6: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima i que, a més, qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que, per exemple, té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
0: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa?
6: Sí,
0: al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
6: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa, no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu, dius, és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
0: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
6: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
0: No ho sé, escolta, això ens ho deia l'editorial, però a veure, jo estic contenta
6: la veritat de la és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
0: Quan va sortir sí que hi era bastant.
6: Sí, hi era bastant, que... bueno,
0: sí.
6: Me n'alegro molt.
0: Cap queixa,
6: perfecte,
0: tot perfecte.
6: Perfecte.
0: Què més portes?
6: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació del que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30-40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
0: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar de relar, no? Ni de
6: clar,
0: fer casa teva,
6: clar,
0: cap espai o clar, cap entorn, també. Perquè no. Viure a un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
6: Evidentment. I si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
0: Un metre quadrat, de la Lucía Ramis.
6: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
0: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
6: Sí.
0: Poder mirar...
6: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
0: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me, encara no m'hi he atrevit.
6: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, I el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. Doncs és un llibre molt recomanat i que està, té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs, que per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
0: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no?, altres mons. Exacte. Demà, demà i demà, de
6: Gabriel Sevin.
0: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
6: No, fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no, no he vist cap altre llibre.
0: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
6: Sí?
0: No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'alça, recomanem Demà, demà i demà, i també recomanem Un metre quadrat. I
6: recomanem El gel a 40 graus.
0: No, digue-ho tu, perquè quedarà fatal que ho digui jo.
6: No, però ja t'ho dic jo.
0: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i, a més, cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
6: Home, així és més fluid.
0: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
6: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
0: Exacte.
6: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
0: Gràcies, Conxa.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut, com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmic en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc., etc., no? L'objecció de consciència sanitària és un tema

0: s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures, que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem, hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posem per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És filaprim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió? Que, malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, Orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles, o sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles.

0: en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
1: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
0: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fundamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida, la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i, per tant, decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria, que ara és una direcció general d'afers religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs, el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, quan a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etcètera. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
1: Interessant també que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú no ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils, perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
1: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long in this, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dimecres, dia 16 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, entrevista amb l'alcalde Marc Girbet, l'entrevista mensual de cada mes. Avui analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de la valoració de la Festa Major, però també parlarem d'altres qüestions, com els reptes d'aquest darrer any de legislatura, amb l'entrevista mensual que podreu escoltar avui a l'InfoSap. També parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la valoració de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Parlarem amb algun dels participants i també parlarem amb membres de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau que es preparen per viure les festes del barri. Seran els dies 19 i 20 de setembre. Aquestes i altres qüestions a l'InfoSap, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també a aquest sentiment d'orgull això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet, i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt, l'any anterior es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment els seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat. Ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les diguéssim millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
0: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu la Barca és referència.
1: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
0: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret. I el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i ha d'estar inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas a Andreu Navarca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu la Barca, en aquest sentit, ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs, climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya, doncs, també ho faci.
0: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
1: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
0: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
1: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
0: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
1: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
0: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
1: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
0: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric, i si ho he reivindicat a l'oposició un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant una proposta de pressupost, que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandroencs i santandroenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandroencs i les santandroenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
0: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
1: Gràcies a tothom.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca es prepara per viure les festes del barri. Serà del 19 al 20 de setembre. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
3: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut doncs que les senti com a seves festes.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
3: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
2: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
3: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí, pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi haurà una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el Tardeo amb el DJ Beca, que, bueno, pues els Tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent, pues, a mitjana edat, i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulgui importar, i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors, pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
2: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest Tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
3: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
2: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
3: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i abans el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i abans, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors, pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors, pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, pots ballar si vols, però és més, bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
2: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
3: Sí, a veure, jo crec que creiem que sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
2: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
3: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagi activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
2: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
3: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin de la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
2: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
3: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol, en el transcurs de l'any, El que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-lo des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que bueno, pues, a poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, a poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
2: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
3: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa és, suposo que és anar, intentant anar agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
2: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
3: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre tot, però nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
2: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Destacàvem avui a l'entrevista amb l'alcalde Marc Xirivet sobre la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que es va inaugurar una estàtua en homenatge als animals de companyia. Ràdio Sant Andreu, després de la inauguració, va poder parlar amb l'impulsor d'aquesta iniciativa, el santandreuenc Jordi Marchant, i també amb la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que

0: no, està, no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
0: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
0: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
1: I no deixem de parlar de la celebració de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Es va celebrar també la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Hem volgut fer balanç amb algun dels participants d'aquesta edició.
2: La 14a edició de la Ruta a l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
4: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
4: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
4: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
4: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
4: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
4: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada. Té l'enciam iceberg, el doble de can, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
4: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
4: Del mes de setembre.
3: De setembre,
4: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la podem provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
4: Amb la mateixa mida, petita, o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
4: És a dir, que valoració molt

0: positiva d'aquesta ruta a l'etapa 2026 i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
1: Sí, sí, amb moltes ganes i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
0: I en demanaràs mil, no?
1: Mil! Demanaré mil!
0: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
2: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de festa major i la gent setembre, Sant Andreu de Barca, té ganes de sortir i es va notar, vaja.
0: Com es van comportar els participants de la ruta a l'etapa? Van venir, va venir més gent que altres anys, menys, es van quedar, com es van comportar?
2: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent una vegada arribava aquí al Palau Vell es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de festa major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
0: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
2: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
0: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
2: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stracciatella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai i inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que estava molt bona. I la dolça, doncs, tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
0: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta a l'etapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
2: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveixi exactament per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una tapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una tapa que es quedarà.
0: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us i que hi hagi com una miqueta de caliu?
2: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta, estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
0: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
2: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga i després també per l'equip del restaurant també que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
0: La restauració santandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
3: La propera setmana es coneixeran les dues etapes guanyadores, tant d'etapa dolça com d'etapa salada, i també la propera setmana també es farà el sorteig entre totes les persones que han votat les millors etapes. Sortejaran diferents premis. Serà la propera setmana i ja en parlarem aquí a través de Ràdio Sant Andreu.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Posem per el final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre grup de WhatsApp. Tota la informació a radiosantandreu.com i als 98.0 de la FM. Tornem aquest dijous.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries du Aulira Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques. Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una manera al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que d'aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts, no surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves, llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré, no sé
1: què faré. Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs
0: ja està, ens fallen, no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen, No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant Sí, evidentment està bastant sí. actiu, és una de les sí, grans sí, sí. estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bon, ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete al barco a otro lado, si a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. ¡Te miro! ¡Atentos!
1: ¡Que me digas por qué!
0: No, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Que te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se la de Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque... ¿Sabes
3: qué pasa? Que no me agraden a que te estudi. No me agrada tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Home, ¿qué tal?
3: Home, ¿qué? Porque portes una temporada de trabajo en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai mira, millor dit, no? En això avançaria.
4: Fixa't que el Sergi no sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Siguem amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem
5: top,
3: fent el barco.
5: Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí. 4 parlat,
5: o top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello,
3: de del cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin... Casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10 no ho sé, top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya. Doncs
6: pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz, però Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada,
3: que
5: a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: És que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes. Ara
3: no
5: ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts... Tan...
5: Sí. De
6: que van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, la crònica groga com la té, eh? La que no li agrada el cor.
3: És que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Suriwini, aquesta que és famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig a... amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgio Armani, doncs és una de les cares de Giorgio Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on de pagar bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlaves
1: dels dents.
0: Estaves dents tota l'estona, pensava que parlaves.
2: Sí, se neteja, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no menys en lloc, la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això. Sí. Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Però qui és això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. És que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Fa temps que no el veig jo amb aquest,
0: però... És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie és... aquí no...
1: Sí, sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i sí, sí, i bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà,
0: correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu? Sí.
1: Feia de... Era parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la...
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: Callejo,
2: dolents.
1: Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebral,
0: fa de desalmat, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquells personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Molt bé, molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales, comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh. de, més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses
2: no, entitats aquestes. Solidàries i uh-huh. això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicàvem a això, saps? Uh-huh. No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Pues no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: ¿Eh? Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sàzar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines
2: no.
0: interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí.
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt
2: és
0: xula de veure.
2: Que baix...
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah,
0: d'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic, sí, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Poc ens destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador. Havíem repassat amb algú que també
2: sí.
0: havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va... La Vilma va... en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic
0: d'acord. Alguns quants, Es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat... És a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar. Va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella
2: sí.
0: Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Clar. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa?
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim els dos últims. Jan Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jan Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Te comprem el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del cinema espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un Barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per donar i per vendre.
0: I tant.
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
2: Fins aquí, això van ser l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrow per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrow perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrow, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels Set Magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrow era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrow són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El Rebel Orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb Jesse Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per a espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores, i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aim Andriqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'Ensèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts, amb la cinquena temporada de Fauda, a Netflix.
4: Everybody on the ground, now.
5: Over there, go down, now, now, you too.
4: On the ground.
5: Go over there.
4: Go over there.
6: Llévame hasta tu jefe.
5: Sit, sit, don't worry.
6: Está abajo, abajo.
5: Okay.
3: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
7: No he cogido chaqueta.
8: ¿No hace fresco?
7: Pero no quiero tener calor.
8: Eres un aburrido.
7: ¿Hemos perdido la magia?
8: Te has vuelto un aburrido.
3: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
8: ¿Ese es el bebé?
9: Un segundo, por favor.
3: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
10: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
11: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
3: Des de dimecres a Disney Plus arriba la

0: provase śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sí que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
3: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
3: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però a l'arribar descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entra en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
15: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
16: Usted me está escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
17: Usted no está loco.
18: Por favor, ayúdenme.
17: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
15: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
19: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed.
1: I finalment, l'última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
20: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
3: Aquí no estàs a salvo.
4: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la preqüela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
3: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
20: Poco a poco... Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
20: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa de

0: Dragon, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
1: No te advertí que acabaries así.
0: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
2: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
0: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
3: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
0: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la casa Targaryen, on cada nou episodi haurà de costar-nos per força el desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
4: ¿Quiénes sois?
5: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
4: Sí.
5: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
6: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
5: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
7: Te ha dicho que te arrodilles.
5: ¡Que os follen!
8: Solo basura.
5: Disculpadle, es muy testarudo.
6: ¡Están con Aegon! ¡Pasadlos por la espada!
5: ¡No!
7: Es vuestro día de suerte.
5: ¡Por favor! La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
9: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
6: ¿Es cierto?
9: No, no. Claro que no es. Es mentira.
7: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
9: Mi compañero es un fabuloso
7: cómico.
9: Soy
7: el consejero.
9: Que se jacta de
7: su alteza
9: de hazañas
7: y el
9: por
7: señor
9: diversión. ¡Esos son putas mentiras!
6: Uno de los dos miente.
7: Su corona.
9: No.
6: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
7: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
0: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres 16 de setembre, comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa seguirem parlant de la Romeria de Sant Andreu de Barca a Montserrat. Avui coneixerem dos testimonis. Montserrat Parrot, de 93 anys, ens recordarà la història de les Romeries i també les seves vivències. Estarà acompanyada d'Andreu Mitjans, actual regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la caminada nocturna que oferirà aquest dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, al centre excursionista Pitallat. Entrevistarem a la soprano Aitana Torrijo, que viu a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys i que és de Madrid, i que a l'octubre doncs estarà participant a la nova temporada del Teatre Núria Espert amb un espectacle d'òpera. I avui també parlarem de les festes del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca, que arrenquen aquest cap de setmana. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
2: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
1: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
1: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada a la família, suposo?
1: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
1: no,
0: de 27.000 habitants.
1: Era 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble anava.
1: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
1: Llogaven un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió, i la gent venia, però llogaven venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta Romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
1: i tant.
0: No? Una data assenyalada, no?
1: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
1: sí.
0: Suposo, no?
1: Ja dic que el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
1: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
1: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
1: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
1: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Home, ara és molt modern, eh?
1: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
1: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: després es va haver de canviar.
1: Llavors es va treure. Primer va anar dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la Romeria?
1: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
1: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
1: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
1: Mira, no
0: clar,
1: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
1: És un puesto, pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Clar, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la Romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la Romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir, a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro,
1: també, en també, carro, no, la meva pare explicava que hi havia pujat, jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre
2: sí,
1: he pujat
2: amb
1: el tren. S'ha
2: pujat a peu, amb carro, amb el tren, i l'aeri.
1: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'aeri.
2: Sí, és bueno, tot una festa.
1: Després, més cap aquí, i amb cotxes.
0: Home, pujar un carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
2: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
2: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
2: no.
1: Hi he anat mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
1: Oh, ja. És així,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, però hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues,
1: i clar, mira, llavors feien algun centimet, no tampoc feien pagar molt, però...
2: Una distracció més,
1: sí.
2: I tant.
1: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Encabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors ja molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu de la Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... a formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples,
2: no? Jo sí, recordo el primer, el Salvador Serra, sembla, a veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra, vull dir que va estar un temps... Que...
1: El Salvador no. Serra despatxava les botigues.
2: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser
2: també
1: sí.
2: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema de...
1: Oi, el teu...
2: I el meu fill també, sí.
1: El més teu
2: darrerament,
1: fill?
2: Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí, sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
2: Sí, el Ferran Mitjà. I també Ferran Mitjà, de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi han hagut un parell, vull dir que sí, sí.
0: Això podríem dedicar un reportatge especial un dia, eh?
2: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar és... avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la Romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de Romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret. I un any es van reviar.
2: I van prendre.
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'hi pres la cel·la.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la cel·la, no?
1: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no?
1: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, tal com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada,
1: sí,
0: aquí
1: sí.
0: Per aconseguir la cel·la, no?
2: També recordo la meva mare, també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
2: sí.
1: Havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a
2: la jornalleta.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo, fer un pipí, vull dir... No li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora... I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
2: Sí, jo també recordo, així ho preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves allò, amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
1: Ara
2: d'allà.
1: No, control. No.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que se li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no, però... ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans caminàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara jo crec que ho en diu controlat més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
0: llarga,
1: que no,
0: no
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
0: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més
1: bueno,
0: espiritual?
1: Bueno, és que
0: o...
1: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: No. Clar, una persona pot ser
1: no
0: molt
1: sé.
0: Religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan
1: sí,
0: va a Montserrat.
1: Sí, a Montserrat no? És una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento vells que canten a dalt. És una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria o que sigui aquell moment especial?
2: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però a les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
1: Sí.
2: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
2: Sí, vull
0: dir... Aquesta és la mà.
2: Ella també deu de recordar.
0: També, Montserrat, què recorda?
1: Sí.
0: Què es pugui explicar, clar?
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
0: Ah, ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Ego, no.
0: Ara tot és més pausat?
1: Sí.
0: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
2: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però no dir quasi bé gens.
1: Llavors, sí, de jovent.
2: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall, a veure quina en fèiem.
1: Sí.
0: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
2: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat.
2: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
2: Anar xerrant.
1: Encabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
2: Perquè em feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no, i ell amb la creu que...
2: Sí, sí, que pesa, pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests tres dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la, o on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
2: Jo ni això. Jo, la meva mare, no la recordo, amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja
1: refet,
2: sí, i tot fet i tot a punt.
1: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
2: i ja l'he... Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat,
2: home,
0: és...
2: Això és un clàssic,
0: i no pots clàssic marxar de Montserrat,
2: home,
0: sense haver menjat mató, coca o les dues coses.
2: Les dues coses,
0: no?
2: Clar.
0: Això també ho recorda, no? Aquelles parades de mató.
1: Sí. I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui en dia sí.
1: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, sí. Jo què sé.
0: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la romeria,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
1: No sé si fan alguna cosa.
2: Bueno, sí, sí, sí, pujaran algunes entitats que Sant Andreu pujaran. Pujaran els diables, els gegants, sí, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè era l'octubre.
0: Sí, sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
0: 93 anys, aquest any.
1: Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I dia era diferent, sí.
2: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passava molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat de... Anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles...
2: Ah, la Francesca, diuen, sí, sí, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha també, una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
2: Sí, sí, sí, i moltes ermites també allà.
1: Ara ja no,
2: moltes
1: ara.
2: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
2: I baixar la cova també, sí, sí, sí, ja tot el dia et pots fer caminades, i tant.
0: Bon, Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
2: funicular, sí, un, molt dret.
1: Sí, sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes,
2: sí, sí,
1: que era,
2: sí,
1: baix. Però aquell feia una mica,
2: sí,
1: de...
2: Sí, diuen que sí. Jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
1: És
2: però
1: que aquell goita
2: pujava recte,
1: pujava
2: arran,
1: així,
2: roca,
1: així, arran, arran de la paret.
2: Era un neri molt...
1: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
2: Sí, sí, perquè baix es veia la timba.
1: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava a la recta, no?
2: I tant, sí, pujava a la recta. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
2: Ai, ai, ai. Digues, digues.
1: Hi havia un sapalín allà a l'estació,
2: sí,
1: que donava voltes amb una moneda.
2: Mm-hmm.
1: I... el pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, coi, el Casetes, sí, el Josep Costa, bueno, el de Cal, sí, l'escolar...
2: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes, sí, i llavors ens el feien córrer amb una xapa.
2: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntants amb una cel·la a fer xerinola, que es tenien que venir els vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de tot,
1: sí,
2: perquè no féssim el soroll allà, i també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells si hi havia mort gent, i, bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets, sorollets, per fer-li agafar por.
1: Hi havia la Grau.
2: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no, tu?
2: Aquí la...
1: La Grau.
2: Ah, sí, sí, la Grau.
1: Estava,
2: sí,
1: assombada. Sí, sí. Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
2: Ai, mare de...
0: Anècdotes, anècdotes, i tant, viscudes, moltes. També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i també,
2: sí,
0: hi ha aquesta part.
2: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat, com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
2: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble, i em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal, i ara, sí, fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
1: Home, escolta, l'edat és l'edat,
2: I tant, i tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
2: Explicar-nos anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent,
1: Aquí saps que no la poso mai.
2: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar.
0: Ara ja
2: li direm. El 98.0 l'ha de posar.
0: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura, sinó com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I coincidint amb els 100 anys, amb el centenari de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, el Centre Excursionista Pitellat aquest any també organitza la caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. La sortida serà aquest dissabte 19 de setembre a 12:15 de la nit. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat del Centre Excursionista del Pitellat té al darrere una història molt humana i carregada d'emoció. La iniciativa va néixer arran de l'accident que va patir un jove de Sant Andreu de la Barca a Montserrat als anys 90, un fet que va marcar profundament el seu entorn i que, amb el pas del temps, va acabar donant origen a aquesta caminada. Rafael Ramos, directiu de l'entitat, ha visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
3: Aquesta caminada va començar la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen de 11 anys, aleshores era un noi de 11 anys, van patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, van fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat, per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, amb 11 anys, va anar-se atrás, li vam dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen de 11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
2: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant, és una caminada que es fa des de fa quants anys, perquè clar, si ens expliques això, que va començar el 91?
3: Bueno, el 91 és quan van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills. Tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol i pujada al monestir.
2: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitellat, el Centre Excursionista del Pitellat, va sentir aquesta història, es va enterar i va dir, ostres, doncs la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
3: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci i membre de la Junta del Centre Excursionista Pitellà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el Centre Excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del Centre Excursionista. La cosa que, bueno, se va aprovar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres. Ja l'any passat se va fer amb el Centre Excursionista Pitellà. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la del centenari de la Romeria, bueno, ho farem. L'únic que canviarem l'itinerari serà diferent.
2: Això t'anava a preguntar. Com a novetat, aquest any el recorregut passarà per Collbató i pujarà per el Camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi i com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
3: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens deviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i la gent, les coses que portin ells també. I allà farem un diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a l'escova del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
2: Camí de les Coves?
3: Sí, de les Coves, fins a Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Mata de Pera. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
2: Mm-hmm. Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra sortirem o estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
3: Bueno, l'únic nivell de físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
2: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé a les 3.
3: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant.
2: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta i què ha de fer una persona que vulgui apuntar-s'hi? Ens està sentint, ha sentit la història del Cristian, que aquest recorregut, aquesta caminada, té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
3: Bueno, primer dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses de els avituallament i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros no socis del centre excursionista i 13 els socis. I... Bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat i també podran fer-lo al telèfon del Cristian, que bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del mercat municipal.
2: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat? Caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria, i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Christian?
3: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat i amb un punt d'exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
2: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23:45 des de la plaça del Teatre i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
1: La caminada nocturna que organitza el centre excursionista Pi Tallat serà aquest dissabte a la nit. Caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat enguany coincideix amb els 100 anys de la tradicional romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i que al llarg d'aquesta setmana estem realitzant diferents entrevistes aquí a la Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dia 4 d'octubre, la nova temporada del Teatre Núria Espert, la jove soprano Aitana Torrijo, de Madrid, establerta a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys, oferirà una gala lírica que vol acostar l'òpera i la sarsuela a tots els públics. A finals del mes de juliol, Ràdio Sant Andreu entrevistava Aitana Torrijo i ens parlava de la seva trajectòria musical i també de l'actuació que oferirà el dia 4 d'octubre.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: A totes i a tots, arrenquem nova temporada de Menja't la vida, My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
5: Com estàs? Jo molt feliç d'estar aquí de nou, molt bé, l'estiu ha anat molt bé, amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
4: Estiu amb molta calor?
5: Sí.
4: Molta?
5: Moltíssima.
4: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
5: Moltíssima.
4: hem de fer números. Jo ja havia perdut el compte, però tu el portes.
5: Sí. Comencem la temporada 14.
4: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
5: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant-ne, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no?, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no?
4: O sigui, tens tota la raó.
5: Si el pa és bo o dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que...
4: Hosti, sí.
5: Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
4: No? Sí.
5: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no?, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita abans de pensar això? Vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui... Sí, sí, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions, i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després durant 2 dies no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar? Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui, i per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és, perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
4: És una pregunta que em fas tu a mi?
5: Sí, per a què? També... Ja no per què, per a què?
4: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
5: És l'únic lloc que tenim per viure.
4: Exacte.
5: No? O sigui, el nostre cos, igual
4: però
5: que el nostre
4: planeta.
5: Però se'ns
4: oblida, això, eh?
5: Se'ns oblida.
4: Perquè i l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells. Perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
5: Sí, també és plaer.
4: Sí, també.
5: També és plaer.
4: No, jo parlo
5: però
4: ara d'economia.
5: Ja d'economia.
4: Sí, per tant, d'interessos.
5: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès moltes vegades econòmic a darrere.
4: Econòmic
5: inclús,
4: i social.
5: Inclús, Pili, sí, que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
4: Sí.
5: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
4: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
5: Sí.
4: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
5: Exacte, o sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
4: Però que tampoc sabem què és.
5: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
4: No, la pinya.
5: No?
4: Això ja ha quedat
5: per exemple, no,
4: molt, molt de modè.
5: Les dietes monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat. Des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara tenim problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem un altre camp, però és igual. És habitual.
4: L'hipedema, com es diu això?
5: L'hipedema és una altra història.
4: És que,
5: clar, o sigui, tenim aquí
4: no
5: un volum de diagnòstics. Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no?, tot això que ha set molt, molt petit, no?, amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no?, en que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
4: T'has de fer una analítica, suposo.
5: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... A part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no, perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla, no? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va a menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va a buscar uns fruits secs en crus i li diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients, i després se'n va a buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori, perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs tinguin aquesta visió doncs més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
6: Doncs escolta, Naila, gràcies. Em necessitàvem, per cert, a la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
5: sí.
6: I el podem comprar a través de llocs.
5: Sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
6: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, una de les informacions que també escoltem aquí a Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Aquest cap de setmana, Sant Andreu de la Barca, dissabte i diumenge, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure les festes del barri. En té més detalls, Joel Carrasco.
7: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
8: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, pues, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves festes.
7: En aquest sentit, quines respostes tu tenim per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
8: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres els veïns sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
7: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
8: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos... Pues bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. i els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Uh-huh. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulguin portar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns. Uh-huh.
7: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
8: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, nosaltres ens ha encantat.
7: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
8: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors pues, ara quan li hem dit la vida de festa ens ha dit també que ha encantat i llavors pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, estàs, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
7: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
8: Sí, a veure, jo crec que bueno, creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
7: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
8: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagin activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
7: Més enllà de les activitats, què creieu que porten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
8: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors... Sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin de la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
7: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
8: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú a l'Ajuntament, sempre és millor fer-lo des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè, perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la, la plaça pues, sigui, sigui un manteniment més, més actiu. El, ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer on, activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som, som molt petits, som una associació molt petita.
9: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
8: Exacte, sí, sí. Ara mateix som, som pocs, però bueno, la cosa és, suposo que és anar, intentant anar a, pues, agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més, més coses per tothom.
9: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
8: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
9: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de sèries de televisió amb l'espai d'En Sèrie.
10: En Sèrie.
11: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
10: Les millors ficcions.
11: Els millors relats.
10: Les estrenes més espectaculars.
11: El retorn de les sèries més esperades.
10: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
11: En Sèrie, amb l'Ali Giner.
12: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En Sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
13: Everybody on the ground, now.
14: Over there, go down, now, now, you too.
13: On the ground.
14: Go over there,
13: go over there.
15: Llévame hasta tu jefe.
14: Sit, sit, don't worry.
15: Está abajo, abajo.
14: Okay.
12: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
16: No he cogido chaqueta.
17: ¿Hace fresco?
16: Pero no quiero tener calor.
17: Eres un aburrido.
16: ¿Hemos perdido la magia?
17: Te has vuelto un aburrido.
12: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
17: ¿Ese es el bebé?
18: Un segundo, por favor.
12: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
19: 26 de octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
20: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
12: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
19: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
12: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
3: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
21: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
3: No pasa nada, has hecho bien.
12: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
3: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
21: Sara. O tal vez Max. No lo sé.
3: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
21: No lo sé. ¿Otra vez? No lo sé. No lo sé. Quizás sea Max.
12: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
22: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
23: My turn is... yet to win me the Nobel.
22: The Nobel? Are you joking? Honey!
23: Not at all.
12: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
22: This is the top secret project you've been working on?
23: Oh, oh no, Lindy.
12: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
24: ¿Qué es lo que quería contarnos?
22: Todo.
12: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
24: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
25: Creo que es la hora de un fiestorrón.
12: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigas...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
6: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
6: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
9: Lástima que no todo es perfecto.
13: No tiene pulso. Entro en paro.
9: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
9: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
14: Yo sé que usted me está escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
9: Usted no está loco. Por favor, ayúdeme.
15: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
9: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
16: She will plot how to take the new season by storm. I have schemed.
1: I finalment, l'última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
17: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
18: Aquí no estàs a salvo.
19: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
18: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
17: Poco a poco... Bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
17: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
18: No te advertí que acabaries así.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
20: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028 ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
19: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà de costar-nos per força el desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
21: ¿Quiénes sois?
22: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
21: Sí.
22: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
21: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
22: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
21: Te ha dicho que te arrodilles.
22: ¡Que os folle! Disculpadle, es muy testarudo.
21: ¡Están con Aegon! ¡Pasadlos por la espada!
22: ¡No! Es vuestro día de suerte.
23: ¡Por favor!
22: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
23: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
21: ¿Es cierto?
23: No, no. Claro que no es. Es mentira.
22: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
23: Mi compañero es un fabuloso
22: cómico.
23: Soy
22: el consejero.
23: Que se jacta de su alteza de hazañas
22: y el
23: por
22: señor
23: diversión.
22: De
23: ¡eso son putas mentiras!
21: Uno de los dos miente.
22: Su corona.
23: No.
21: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
22: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
24: De les sèries de televisió a la música. Aquest dimecres s'estrena nova temporada del Urban Top Music amb DJ Ibeka a les 8 del vespre i a les 9 nova temporada de K-Pop History.
25: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Junso im nida. Soc en Kim Junso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 277, que serà la primera de la novena temporada de K-Pop History. Començarem fent un repàs dels èxits i estrenes que han tingut lloc durant l'estiu d'aquest 2026, i entre alguns dels temes que podrem escoltar ens retrobarem amb les 6 noies actuals

posada en escena ha facilitat la seva posició com a número 1 a la llista mundial de tendències de YouTube. Per descomptat, un videoclip molt divertit i descarat, que en el seu primer mes ja portava més de 116 milions de reproduccions i al vídeo de la performance uns 64 milions. Escoltem la novetat de les Baby Monster per aquest estiu, Sugar Honey Ice Tea.

0: El K-Pop History, que arrenca nova temporada aquest dimecres a partir de les 9, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, tot

les dues amb 8,5. En canvi, Sant Andreu de Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9, Viladecans un 7,8 o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol, i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: És dimecres, dia 16 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, entrevista amb l'alcalde Marc Girbet, l'entrevista mensual de cada mes. Avui analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de la valoració de la Festa Major, però també parlarem d'altres qüestions, com els reptes d'aquest darrer any de legislatura, amb l'entrevista mensual que podreu escoltar avui a l'InfoSap. També parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la valoració de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Parlarem amb algun dels participants i també parlarem amb membres de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau que es preparen per viure les festes del barri. Seran els dies 19 i 20 de setembre. Aquestes i altres qüestions a l'InfoSap, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no?, l'inici de la nova temporada, no?, després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I, a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és, és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
0: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
1: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
0: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas d'Andreu Labarca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu Labarca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu Labarca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Labarca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Labarca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs, també ho faci.
0: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
1: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
0: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
1: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
0: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
1: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament a aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
0: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
1: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
0: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant una proposta de pressupost, que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
0: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
1: Gràcies a tothom.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca es prepara per viure les festes del barri. Serà del 19 al 20 de setembre. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
3: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves festes.
2: En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
3: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
2: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
3: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí, pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que, bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulguin portar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors, pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
2: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
3: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
2: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
3: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i abans el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan l'hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat i llavors, pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors, pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant. Llavors, que sí, pots ballar si vols, però és més, bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
2: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
3: Sí, a veure, jo crec que creiem que sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
2: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
3: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagin activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
2: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
3: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors... Sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin de la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
2: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
3: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació en el que vol en el transcurs de l'any El que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú a l'Ajuntament, sempre és millor fer-ho des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
2: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
3: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és anar intentant anar a agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
2: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixen aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
3: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
2: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Destacàvem avui a l'entrevista amb l'alcalde Marc Xirivet sobre la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que es va inaugurar una estàtua en homenatge als animals de companyia. Ràdio Sant Andreu, després de la inauguració, va poder parlar amb l'impulsor d'aquesta iniciativa, el santandreuenc Jordi Marchant, i també amb la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei, aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobem.

canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu. Un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I no deixem de parlar de la celebració de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Es va celebrar també la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Hem volgut fer balanç amb algun dels participants d'aquesta edició.
2: La 14a edició de la Ruta a l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa i encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada, té l'enciam iceberg, el doble de can, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: en
3: sí.
2: En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la podem provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida petita o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent setembre Sant Andreu de la Barca té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir, va venir més gent que altres anys, menys, es van quedar, com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra, i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno,

0: semblant, potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, hi havia, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
1: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
0: La salada a tothom li va encantar, i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stratacella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai, i inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació. Vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs, tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
1: Podem dir que, a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les? Perquè, com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat, i vinga, cap a dins de la carta.
0: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveixi exactament, doncs, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir, i és una tapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una tapa que es quedarà.
1: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us, i que hi hagi com una miqueta de caliu?
0: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres. Gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta. Estem a la terrasseta. Tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
1: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
0: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant, perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga, i després també per l'equip del restaurant també, que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada, i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
1: La restauració santandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
2: La propera setmana es coneixeran les dues etapes guanyadores, tant de tapa dolça com de tapa salada, i també la propera setmana també es farà el sorteig entre totes les persones que han votat les millors tapes. Es sortejaran diferents premis. Serà la propera setmana i ja en parlarem aquí a través de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Posem per el final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de la xarxa social de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre grup de WhatsApp. Tota la informació a radiosantandreu.com i als 98.0 de la FM. Tornem aquest dijous.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

안녕하세요, 케이팝스. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 277, que serà la primera de la novena temporada de K-Pop History. Comencem, doncs, aquesta novena temporada amb el resum d'estiu, que ens portarà, en aquest cas, dos o tres edicions. I començarem amb les 8 noies de Hearts to Hearts, Achu to Achu en coreà, que van debutar el 24 de febrer del 2025 a Corea, i al Japó ho han fet el 12 d'agost d'aquest 2026. Les escoltarem des de l'escena de play Lemon Tang del 22 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un dance pop de so refrescant i alegre on la lletra juga en comparar l'acidesa de la llimona amb la soledat mentre que la companyia agradable la compara amb la llimona dolça. El tema ja va guanyar fins a mitjans de juliol dos números 1 en shows musicals, un Incondon el dia 2 i un show champion el dia 8. Portaven més de 33 milions de reproduccions del videoclip oficial a les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat per aquest estiu de les Hearts to Hearts, Lemon Tag.

Els sis nois actuals que formen On and Off, grup que va debutar a Corea el 2 d'agost del 2017 i al Japó el 1 d'agost del 2018, han tret aquest estiu el Sunday Play On and Off Myself Part 2 el 17 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Open the Door, que en el concepte és obrir la porta cap al futur, en un tema rock de ritme mig i tornada potent. Cal recordar que s'han canviat de xenxa i han recuperat la col·laboració amb el compositor Wang Hyun. Portaven més de 13 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes. Escoltem la novetat dels On and Off Open the Door.

Ens retrobem amb les 5 noies actuals que formen 50-50, grup que va debutar siguent 4 el 18 de novembre del 2022 i que es va reorganitzar siguent 5 amb l'única membre original, Kina, al setembre del 2024. Han tret l'escena de play Imperfect I'm Perfect a l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Like a Bubble. El tema té un so oníric i ritmes boom-bap, on la lletra parla d'un missatge d'amor propi, fins i tot si s'és imperfecte. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat de les 50-50, Like a Bubble.

Tirem una mica enrere en el temps per retrobar-nos amb els sis nois de NCT Wish, quatre japonesos i dos coreans que van debutar alhora a Corea i al Japó el 28 de febrer del 2024. Serà des de l'àlbum coreà Out to Love del 20 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal del mateix títol que es va posar número 3 a les llistes Hot 100 de Melon i número 12 al Top 100 també de Melon. El tema és un dance pop amb influències de New UK Garage. A més, conté un sampler de Out to My Family dels Cranberries que busca donar calidesa, això amb la lletra, en un món que és més aviat fred. Porten més de 15 milions de reproduccions als seus dos primers mesos i ja van guanyar 3 números 1 en shows musicals al mes de maig. Un Music Bang al 1, un show Music Core al 2 i un Inkigayo al 3. Escoltem la novetat del NCT Wish, Out to Love.

Després de gairebé 4 anys sense activitat com a grup, però amb diferents activitats solistes, ens retrobem amb les 4 noies de Mamamoo, que havien debutat el 19 de juny del 2014 a Corea i al Japó van fer el 3 d'octubre del 2018. Han tret el single a l'especial Forward el 4 de juny d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Followers. De fet, Solar, Moonville, Wayne i Wasa, que són les quatre ja prou conegudes, han tret aquest tema gairebé com una celebració del seu 12è aniversari de debut. És un tema de ritme mig amb melodies de guitarra i fan servir la metàfora de flors que creixen i es fan malbé, però que es mantenen unides per la mateixa arrel. Porten més de 11 milions de reproduccions del videoclip oficial en un mes. Escoltem la novetat i gairebé regal de les Mamamoo, For Flowers.

Ens trobarem ara amb les sis noies actuals que formen Yushpir, Yushupyo en coreà, que havien debutat el 4 de juny del 2025. Les escoltarem des de la Sony Play by Den District del 19 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Wicked Game. El videoclip i la cançó parla de dues històries paral·leles. Un cúpid que gasta totes les seves fletxes per conquerir el cor d'algú que li agrada i d'una noia que busca trobar l'amor. Tot està amb una actitud juganera i el videoclip està protagonitzat per l'actor Baekhyun Song. Porten més de 5 milions de reproduccions les seves tres primeres setmanes. Escoltem la novetat per aquest estiu de la Yushpir, Wicked Game.

Ens trobarem ara amb les tres noies que forma actualment Secret. Chang Yo-sung, com a líder, Hana i Kim Ye-bin. Aquesta és nova. Recordem que havien debutat Sigensing a Corea el 13 d'octubre del 2009 i al Japó ho van fer el 3 d'agost del 2011. Han tret l'extended play Secret Flower el 18 de juny d'aquest 2026 amb el single principal Ice Cream. Hem de recordar que feia molts anys, de fet, el seu darrer treball era el Secret Summer del 2014. Per tant, aquest treball que han tret és més una celebració i una nostàlgia perquè té aquest tema nou, com hem comentat, d'Ice Cream, i la resta són reversions 2026 de temes clàssics seus. Tornant a l'Ice Cream, és un pop ballable de ritme mig amb sons de corda que s'ampleixen l'inici de la primavera de Vivaldi. Tot i ser un treball més aviat, gairebé de celebració, recordem que porten més de mig milió de reproduccions al videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat i celebració de les Secret Ice Cream.

Aquest estiu també han tret nou treball els 8 nois actuals de Stray Kids, que havien debutat a Corea el 25 de març del 2018 i el Japó van fer el 18 de març del 2020. Ha estat amb el seu single digital Run It el 24 de juny d'aquest 2026. Aquí han participat a la producció els ja habituals Bang Chan, Changbin i Han, i el tema expressa la determinació i confiança del grup mentre avancen cap a la victòria, en una afirmació d'identitat. Està pensat sobretot com un himne per al seu tour, que ha començat el 25 i 26 de juliol a Goyang i acabarà entre el 24 i 25 d'octubre al Tokyo Dome, Japó. Amb gairebé 40 milions de reproduccions del seu videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels Stray Kids en Run It.

Actualitzarem ara a les quatre noies d'ESPA. Recordem, Karina, Sichel, Winter i Ning Ning, que havien debutat el 17 de novembre del 2020. Ara les recordarem des del single principal que dona títol a l'àlbum Lemonade del 29 de maig del 2026. La lletra juga amb el concepte de si la vida et dona llimones, fes-te una llimonada. De moment ja van guanyar dos números 1 en shows musicals, un Aim Condon el 18 de juny i un show Music Core a l'11 de juliol. Porten gairebé 50 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de la ESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ens retrobem amb les sis noies actives de Baby Monster, que havien debutat Siguen 7 a l'1 d'abril del 2024 i de les que, recordem, Rami porta inactiva des del 9 de maig del 2025. Ara les trobarem amb el seu single digital Sugar Honey Ice Tea del 8 de juny d'aquest 2026. És el prellançament del seu segon àlbum previst per mes d'octubre. És molt estiuenc i la posada en escena ha facilitat la seva posició a la número 1 a les llistes mundials de tendència a YouTube. Per descomptat, un videoclip molt divertit i descarat que porta més de 116 milions de reproduccions en un mes i més de 64 milions de reproduccions al vídeo de la performance. Escoltem la novetat per aquest estiu de les Baby Monster Sugar Honey Ice Tea.

Ens trobarem ara amb la subunitat dels Tracer Jun i Jo, que són Hyunsook, Jessie i Haruto. De fet, formen part del seu Extended Play New Wave de l'1 de juny del 2026. Aquí l'escoltem des del single Nalina. Recorda l'estil hip-hop dels Block B i porten més de 56 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes. Escoltem els Tracer, en aquest cas la seva subunitat Jun i Jo, amb Nalina.

Aquest estiu també han tret en treball nou les 7 noies de At Heart, que havien debutat el 15 d'agost del 2025. Les escoltarem des del single digital internacional Say It, del 25 de juny d'aquest 2026. A la tornada del tema interpolen a l'èxit dels 90 Loveful dels Cardigans, mentre que guanya energia amb instrumentació de toc disco. La lletra parla d'una noia que li demana al noi que li agrada que també li digui que l'estima. Porten més de 12 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes i més de 2 milions de reproduccions al vídeo de la performance. Escoltem la novetat de la At Heart, Say It.

Escoltarem ara els Whitneys, que formen ATEEZ, grup que va debutar a Corea el 24 d'octubre del 2018 i al Japó ho van fer el 4 de desembre del 2019. Han tret aquest estiu a l'Stand the Play Golden Hour Part 5 del 26 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Bet, que és un tema de funk brasiler amb percussió electrònica, que puja d'energia cap al final del tema. De fet, en el videoclip hi apareix l'actriu estadounidenca Chase Infinity, que és coneguda especialment per la pel·lícula Una batalla tras otra. Aquí li dona un toc entre tropical i llatí, i, de fet, la història del videoclip és molt divertida i coreogràfica. Porten ja guanyats, en el mes de juliol, 3 números 1 en shows musicals. 2 Music Bank, els dies 3 i 10, i Anem com dona el 16. Amb més de 31 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves 3 primeres setmanes, escoltem la novetat dels ATEEZ, Bet.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens amniram. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem ara amb una de les sorpreses d'aquest estiu, tot i haver tret el seu tema a finals de primavera. Parlem del grup projecte IOI, 11 noies que van debutar el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre oficialment el 31 de gener del 2017. En aquest curt espai de temps van guanyar fins a 9 números 1 en xous musicals. D'aquí van sortir solistes com Jang Ga, membres de grups com Yeon Jang a les Wushu Shonjo, Cosmingels, o Sejong a les Gugudan, i altres que van anar a parar a Pristin o a Vicky Miki. Doncs bé, contra pronòstic han tret, ara amb 9 de les noies originals, primer el single Goodbye With a Smile, que ja era del 2016, han tret una versió 2026, el 4 de maig d'aquest 2026, coincident amb el seu desè aniversari de debut. Això, a més, ha estat el prellançament de l'estand de play IOI Loop, que l'han tret el 19 de maig posterior d'aquest 2026. Ara les escoltarem amb el single principal Suddenly, que és un pop modern de sintetitzador amb tocs dels 80. A la lletra hi ha participat John Somi, una altra de les components, que parla de les emocions que venen de forma sobtada aquest Suddenly. Fins al moment de redactar aquesta informació, a meitats de juliol, portaven 5 números 1 en shows musicals, 3 Show Music Core, assolint a Sema la triple corona, el 13 i 27 de juny i un altre el 4 de juliol, i més 2 Inkigayo els dies 12 i 19 de juliol. A més de 15 milions de reproduccions que va assolir el videoclip en 2 mesos, escoltem la IOI amb Suddenly.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Toshi Mandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres 16 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa seguirem parlant de la Romeria de Sant Andreu de Barca a Montserrat. Avui coneixerem dos testimonis. Montserrat Parrot, de 93 anys, ens recordarà la història de les Romeries i també les seves vivències. Estarà acompanyada d'Andreu Mitjans, actual regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la caminada nocturna que oferirà aquest dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, al centre excursionista Pitallat. Entrevistarem a la soprano Aitana Torrijo, que viu a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys i que és de Madrid, i que l'octubre doncs estarà participant a la nova temporada del Teatre Núria Espert amb un espectacle d'òpera. I avui també parlarem de les festes al barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca, que arrenquen aquest cap de setmana. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia.
0: I molt contents que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
2: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
1: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
1: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada a la família, suposo?
1: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
1: no,
0: més de 27.000 habitants.
1: Era mil escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
1: anava. Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
1: Anàvem, llogaven tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió, i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta Romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
1: i
0: no? Una data assenyalada, no?
1: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú sí. Sabia de quedar aquí, no?, vigilar el poble,
1: sí.
0: Suposo, no?
1: Ja dic que el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra al setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
1: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
1: Amb el tren,
0: i un cop sí. Arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
1: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
1: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Home, ara és molt modern, eh?
1: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
1: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
1: Llavors es va treure. Primer va, va anar dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
1: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
1: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
1: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
1: Mira, no
0: clar,
1: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
1: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir, a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, i els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
1: Meu pare explicava que hi havia pujat, jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre hi he pujat amb el tren.
2: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, i l'aeri...
1: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'aeri.
2: Sí, és tot una festa.
1: Després, més cap aquí, hi ha cotxes.
0: Home, pujar un carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
2: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
2: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
2: no
1: hi anem mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
1: Ja. És així,
2: sí,
1: clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, però hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues,
1: i clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
2: Una distracció més,
1: sí.
2: I tant.
1: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Encabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu de la Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... a formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples, no?
2: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra, sembla, a veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. I va ser, em sembla, que la, durant la guerra, vull dir que va estar un temps... Que...
1: El Salvador Serra despatxava les botigues.
2: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser
2: també
1: sí.
2: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema de...
1: Ai, el teu...
2: I el meu fill també, sí.
1: El teu
2: darrerament, fill? Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí, sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
2: Sí, el Ferran Mitjà. I també Ferran Mitjà, de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi han hagut un parell, vull dir que sí, sí.
0: Això podríem dedicar un reportatge especial un dia, eh?
2: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu, Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la Romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de Romeria, la gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat, i aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la, i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret, i un any es van reviar.
2: I van prendre...
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'hi pres la celda.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la
1: celda,
0: no?
1: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no?
1: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però... la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada,
1: sí,
0: aquí
1: sí,
0: per aconseguir la cel·la, no?
2: També recordo que la meva mare també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el Papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
2: sí.
1: Havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava
2: a la xibrelleta.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir... No, no li anava bé, per això volia de Nostra Senyora, i volia aquesta perquè tot era dintre, perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes, la majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
2: Sí, jo també recordo, així ho preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
1: Ara
2: d'allà.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que se li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans caminàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara crec que ho en diu controlat més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
0: llarga,
1: que no?
0: No
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
0: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més
1: bueno,
0: espiritual?
1: Bueno, és que
0: o...
1: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: No. Clar, una persona pot ser
1: no
0: molt
1: sé.
0: Religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan
1: sí,
0: va a Montserrat.
1: Sí, a Montserrat no? És una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento vells que canten a dalt. És una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria o que sigui aquell moment especial?
2: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
1: Sí.
2: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que supostament de tant en tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
2: Sí, vull dir...
0: Aquesta és la mà.
2: Ella també deu de recordar.
0: També, Montserrat, què recorda?
1: Sí.
0: Què es pugui explicar, clar?
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
0: Ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Evo, no.
0: Ara tot és més pausat?
1: Sí.
0: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
2: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però no dir quasi bé gens.
1: Llavors, sí, de jovent.
2: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs, tot el dia amunt i avall, a veure quina en feien.
1: Sí.
0: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
2: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat mai.
2: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
2: Anar xerrant.
1: En acabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
2: Perquè em feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no, i ell amb la creu que...
2: Sí, sí, que pesa, pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests tres dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la, o on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
2: Jo ni això. Jo, la meva mare, la recordo amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja
1: sí. I
2: tot fet i tot a punt.
1: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
2: i ale. Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat, home, això és un clàssic, i no pots marxar de Montserrat,
2: home,
0: sense haver menjat mató, coca o les dues coses.
2: Les dues coses,
0: no?
2: Clar.
0: Això també ho recordo, no? Aquelles parades de mató.
1: Sí, I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui en dia sí.
1: Havien estat a dalt, davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, sí. Jo què sé.
0: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la romeria,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
1: No sé si fan alguna cosa.
2: Bueno, sí, pujaran algunes entitats de Sant Andreu, pujaran. Pujaran els diables, els gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè era l'octubre.
0: Sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
0: 93 anys, aquest any.
1: Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I dia era diferent, sí.
2: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passava molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat de... Anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles...
2: Ah, o francès, que diuen, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha també, una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
2: Sí. I moltes ermites també allà.
1: Ara ja no.
2: Moltes
1: ara.
2: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
2: I baixar la cova també. Sí, ja tot el dia et pots fer caminades, i tant.
0: Bueno, Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
2: funicular, sí, un, molt dret.
1: Sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes era baix. Però aquell feia una mica
2: sí,
1: de...
2: Sí, diuen que sí. Jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
1: És però... que aquell goita pujava així, arran, arran de la paret.
2: Era un eri molt...
1: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
2: Sí, perquè baix es veia la timba.
1: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava a la recta, no?
2: I tant, sí. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
2: Ai, ai. Digues.
1: Hi havia un sapalent allà a l'estació que donava voltes amb una moneda. I... el pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, coi, el Casetes, sí, el Josep Costa, bueno, el de Cal, sí, l'escolar...
2: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes, sí, i llavors ens el feien córrer amb una xapa.
2: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntants amb una cel·la a fer xerinola, que els tenien que venir els vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de tot,
1: sí,
2: perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les perquè deia que en aquells llits tan vells si hi havia mort gent, i bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets, sorollets per fer-li agafar por.
1: Hi havia la Grau.
2: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no, tu?
2: Aquí la...
1: La Grau.
2: Ah, sí, sí, la Grau.
1: Estava,
2: sí,
1: sí, sombada. Grau, sí. Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
2: Ai, mare de...
0: Anècdotes, anècdotes, i tant, viscudes, moltes. També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i també,
2: sí,
0: hi ha aquesta part.
2: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat, com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu de Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
2: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble, i em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal, i ara, sí, fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
1: Home, escolta, l'edat és l'edat, eh?
2: I tant, i tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, eh? Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
2: Explicats anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent, eh?
1: Aquí saps que no la poso mai.
2: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar.
0: De posar,
2: ara
0: de posar.
2: Ja li direm. El 98.0 l'ha de posar.
0: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura,
2: sinó particular,
0: com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I coincidint amb els 100 anys, amb el centenari de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, el centre excursionista Pitellat aquest any també organitza la caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. La sortida serà aquest dissabte 19 de setembre a 12:15 de la nit. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat del centre excursionista del Pitellat té al darrere una història molt humana i carregada d'emoció. La iniciativa va néixer arran de l'accident que va patir un jove de Sant Andreu de la Barca a Montserrat als anys 90, un fet que va marcar profundament el seu entorn i que, amb el pas del temps, va acabar donant origen a aquesta caminada. Rafael Ramos, directiu de l'entitat, ha visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
3: Aquesta caminada va començar la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen de 11 anys, aleshores era un noi de 11 anys, van patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, van fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, en 11 anys, va anar-se atràs, li vam dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen de 11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
2: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant, és una caminada que es fa des de fa quants anys, perquè clar, si ens expliques això que va començar el 91...
3: Bueno, el 91 és quan van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills. Tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I, bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol, i pujar al monestir.
2: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitellat, el centre excursionista del Pitellat, va sentir aquesta història, es va enterrar i va dir, ostres, doncs, la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de la Barca a Montserrat.
3: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i, bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I, bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci i membre de la Junta del Centre Excursionista Pitellà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el centre excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del centre excursionista. La cosa que, bueno, se va aprovar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres ja. L'any passat se va fer amb el centre excursionista Pitellat. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la del centenari de la Romeria, ho farem. L'únic que canviarem el L'itinerari serà diferent.
4: Això t'anava a preguntar. Com a novetat, aquest any el recorregut passarà per Collbató i pujarà per el Camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi? I com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
3: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens deviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i la gent, les coses que portin ells també. I allà farem un diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a les coves del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
4: Camí de les Coves?
3: Sí, de les Coves, fins a Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Matadepera. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
4: Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra sortirem o estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
3: Bueno, l'únic nivell de físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
4: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé les 3.
3: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant.
4: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta i cada una persona que vulgui apuntar-s'hi ens està sentint, ha sentit la història del Cristian, que aquest recorregut, aquesta caminada té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
3: Bueno, primer dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses habitualment i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros els no socis del centre excursionista i 13 els socis. I... Bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat i també podran fer-lo al telèfon del Cristian, que bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del mercat municipal.
4: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Cristian?
3: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat i amb un punt d'exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
2: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23:45 des de la plaça del Teatre i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
1: La caminada nocturna que organitza el centre excursionista Pitallat serà aquest dissabte a la nit. Caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat enguany coincideix amb els 100 anys de la tradicional romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i que al llarg d'aquesta setmana estem realitzant diferents entrevistes aquí a la Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dia 4 d'octubre, la nova temporada del Teatre Núria Espert, la jove soprano Aitana Torrijo, de Madrid, establerta a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys, oferirà una gala lírica que vol acostar l'òpera i la sarsuela a tots els públics. A finals del mes de juliol, Ràdio Sant Andreu entrevistava Aitana Torrijo i ens parlava de la seva trajectòria musical i també de l'actuació que oferirà el dia 4 d'octubre.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: Hola a totes i a tots. Arrenquem nova temporada de Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
5: Hola. Jo molt feliç d'estar aquí de nou. Molt bé, l'estiu ha anat molt bé. Amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
4: Estiu amb molta calor?
5: Sí.
4: Molta?
5: Moltíssima.
4: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
5: Moltíssima.
4: hem de fer números. Jo ja havia perdut el compte, però tu el portes.
5: Sí. Comencem la temporada 14.
4: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
5: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant-ne, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no?, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no?
4: O sigui, tens tota la raó.
5: Si el pa es bou dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que...
4: Hosti, sí.
5: Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
4: No? Sí.
5: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no?, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita abans de pensar això? Vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui... Sí, sí, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions, i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després, durant 2 dies, no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar? Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui, i per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és, perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
4: És una pregunta que em fas tu a mi?
5: Sí, per a què? Ja no per què, per a què?
4: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
5: És l'únic lloc que tenim per viure.
4: Exacte.
5: No? O sigui, el nostre cos, igual
4: però
5: que el nostre
4: planeta.
5: Però se'ns
4: oblida, això, eh?
5: Se'ns oblida.
4: Perquè i l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells. Perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I, per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I, per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
5: Sí, també és plaer.
4: Sí, també.
5: També és plaer.
4: No, jo parlo
5: però
4: ara de,
5: ja parles
4: d'economia. Eh?
5: D'economia.
4: Sí, per tant, d'interessos.
5: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès moltes vegades econòmic a darrere.
4: Econòmic
5: inclús,
4: i social.
5: Inclús, Pili, sí, que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
4: Sí.
5: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
4: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
5: Sí.
4: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
5: Exacte, o sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, ara no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat, o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
4: Però que tampoc sabem què és.
5: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
4: No, la pinya.
5: No?
4: Això ja ha quedat
5: per exemple,
4: no, molt, molt de moda.
5: Les dietes monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat. Des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara traiem problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem un altre camp, però és igual. És habitual.
4: L'hipedema, com es diu això?
5: L'hipedema és una altra història.
4: Que,
5: clar, o sigui, tenim aquí
4: no
5: un volum de diagnòstics. Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no?, tot això que ha set molt, molt petit, no?, amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no?, en que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
4: Has de fer una analítica, suposo.
5: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... A part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no. Perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla. No? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més, prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs en crus i li diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients. I després se'n va buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori, perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs tinguin aquesta visió doncs més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
6: Doncs escolta, Naila, gràcies. Em necessitàvem, per cert, a la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
5: sí.
6: I el podem comprar a través de llocs.
5: Sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
6: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, una de les informacions que també escoltem aquí a Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Aquest cap de setmana, Sant Andreu de la Barca, dissabte i diumenge, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure les festes del barri. En té més detalls, Joel Carrasco.
7: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
8: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves festes.
7: En aquest sentit, quines respostes tu tenim per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
8: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres els veïns sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
7: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
8: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. i els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt, i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat, i bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulguin portar, i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
7: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
8: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer, i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, nosaltres ens ha encantat.
7: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
8: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, estàs, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
7: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
8: Sí, a veure, jo crec que bueno, creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets, perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt, i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom, i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es coneixi el que vol portar.
7: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
8: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagin activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
7: Més enllà de les activitats, què creieu que porten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
8: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors... Sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin de la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
7: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
8: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú a l'Ajuntament, sempre és millor fer-lo des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
9: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
8: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és anar intentant anar a agrandir aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
9: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
8: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
7: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de sèries de televisió amb l'espai d'En Sèrie.
10: En Sèrie.
11: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
10: Les millors ficcions.
11: Els millors relats.
10: Les estrenes més espectaculars.
11: El retorn de les sèries més esperades.
10: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
11: En Sèrie, amb l'Ali Giner.
12: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En Sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
13: Everybody on the ground, now.
14: Over there, go down, now, now, you too.
13: On the ground.
14: Go over there,
13: go over there.
15: Llévame hasta tu jefe.
14: Sit, sit, don't worry.
15: Está abajo, abajo.
14: Okay.
12: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
16: No he cogido chaqueta.
17: ¿No hace fresco?
16: Pero no quiero tener calor.
17: Eres un aburrido.
16: ¿Hemos perdido la magia?
17: Te has vuelto un aburrido.
12: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
17: ¿Ese es el bebé?
18: Un segundo, por favor.
12: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
19: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
20: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
12: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
19: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
12: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
3: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
21: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
3: No pasa nada, has hecho bien.
12: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
3: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
21: Sara. O tal vez Max. No lo sé.
3: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
21: No lo sé. ¿Otra vez? No lo sé. Quizás sea Max.
12: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
22: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
3: My turn is... yet to win me the Nobel.
22: The Nobel? Are you joking? Honey!
3: Not at all.
12: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
22: This is the top secret project you've been working on?
3: Oh, oh no, Lindy. Lindy!
12: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
23: ¿Qué es lo que quería contarnos?
24: Todo.
12: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
24: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
23: Creo que es la hora de un fiestorro.
12: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzić śledztwo w sprawie śmierci Micheliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigas...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sí que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
6: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
6: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entro en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
15: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
16: Yo sé que usted me está escuchando. Yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
17: Usted no está loco.
18: Por favor, ayúdeme.
17: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
18: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
19: She will plot how to take the new season by storm. I have schemed to rebuild our reputation.
1: I finalment, l'última proposta de la setmana ens situa a Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit.
20: One piece of the secret cannot stay buried.
1: En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
21: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
22: Aquí no estàs a salvo.
23: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat sens dubte la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
22: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
21: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
21: Has llegado lejos, pero sigues sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La caça del dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
23: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
0: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
23: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
2: ¿Quiénes sois?
4: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
2: Sí.
4: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
2: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
4: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
2: Te ha dicho que te arrodilles.
4: Que os folle.
13: Solo basura.
4: Disculpadle, es muy testarudo.
2: Están con Aegon. Pasadlos por la espada.
4: No.
2: Es vuestro día de suerte.
4: Por favor. La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
24: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
2: ¿Es cierto?
24: No, no. Claro que no es. Es mentira.
4: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
24: Mi compañero es un fabuloso
4: cómico.
24: Soy
4: el consejero.
24: Que se jacta de
4: su alteza
24: de hazañas
4: y el
24: por
4: señor
24: diversión.
4: De
24: ¡Esos son putas mentiras!
2: Uno de los dos miente.
4: Su corona.
24: No.
2: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
4: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
25: De les sèries de televisió a la música. Aquest dimecres s'estrena nova temporada del Urban Top Music amb DJ Ibeka a les 8 del vespre i a les 9 nova temporada de K-Pop History.
26: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Junso im nida. Soc en Kim Junso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 277, que serà la primera de la novena temporada de K-Pop History. Començarem fent un repàs dels èxits i estrenes que han tingut lloc durant l'estiu d'aquest 2026 i entre alguns dels temes que podrem escoltar ens retrobarem amb les 6 noies actuals actives de Baby Monster, que van debutar siguent set a l'abril del 2024 i de les que Rami, membre que ara porta inactiva des del 9 de maig de 2025 per problemes de salut i que fins ara encara no està clar si torna del grup. De moment les escoltarem amb el single digital Sugar Honey Ice Tea del 8 de juny d'aquest 2026. De fet, és el prellançament del seu segon àlbum previst per al mes d'octubre. És un tema de ball amb ritme ràpid, baix en rítmic i tornada addictiva amb bons fragments de rap. És molt estiuenc i la posada en escena ha facilitat la seva posició com a número 1 a la llista mundial de tendències de YouTube. Per descomptat, un videoclip molt divertit i descarat, que en el seu primer mes ja portava més de 116 milions de reproduccions i al vídeo de la performance uns 64 milions. Escoltem la novetat de les Baby Monster per aquest estiu, Sugar Honey Ice Tea.

0: El K-Pop History, que arrenca nova temporada aquest dimecres a partir de les 9, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant, i si no també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
2: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
3: Sí, entenc que sí, una mica més.
2: Tu com el vas veure el programa d'ahir?
3: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
2: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols sempre 24 passa. Hores, no? Això sempre passa.
3: Sí.
2: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
3: sí,
2: em dius.
3: Sí, tal qual.
2: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
3: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
2: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
3: Sí, les connexions més o menys enllestides, sí, tot a punt.
2: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir. Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard, la gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
3: I l'has trucat per veure què ha passat?
2: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
4: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
5: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que a Amunt FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili,
2: sí,
1: disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és Amunt FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenà i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballa a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un altre tema em truca que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, a la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això supero que no ho sento, però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord, doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena verema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos... Que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica, ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres com a mínim sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Un altre seria que això dona per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí, és una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia graveros i graveres, a veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres, jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que, i nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, clar, tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, ¿vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, sí, en algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que pugo ser, saps? De que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, eh? que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Crec que ja està, no?
7: No sé, tu mateixa.
8: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga intel·ligència artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però... és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
9: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
9: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
9: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor. I també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
9: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
10: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar, i la investigació va ser tal que vam arribar fins als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i este joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'este joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
9: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no sap de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
10: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca. ¿Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
9: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només pensar-ho.
6: Sí, sí,
9: eh?
6: Entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
10: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més rapideig, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, esta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
6: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
10: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen sobretot per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
6: Seria un joc de sector primari.
10: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
9: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge, feu de tot.
10: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
6: Jordi, tu hi jugues?
9: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Inestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
10: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
6: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
9: Moltes gràcies, Anna.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, bon amic. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser... Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí. I el meu marit, el pare de la Nora, sí, vam estar...
3: Sí, n'hi havia sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies... El teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en
2: això...
4: canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
5: sí,
2: parlo, eh?
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula, eh?
4: Música.
5: M'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extras, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però no, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del muntó, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que, del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, passa que ella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i ell també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo els horaris de nens, pues és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Estarem... Del 2028,
2: Del 2028. Ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre. Sí, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post.
2: Doncs,
4: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Soy Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què n'hem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Que leyes más fácil que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente

0: mi idea es poder compartir con la Yen el mensaje que puedo aportar para el mejoramiento de la Yen.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
2: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
3: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
1: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.
2: Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: m'agrada confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen potser dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme que els van portar cap allà, i per això allà la gent és en general de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i avui
1: no l'he vist, gràcies, me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire de l'esclavisme.
1: No sé per què. L'avió de Buiri
0: ja anem a tabar. Segurament no, no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya pues, sembla que sortin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors, o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de, ja de 40 graus,
0: superem-ho.
2: Presentadora del programa, l'agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va, parar de fer-te una mica la pilota,
0: sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Pensa que m'has dit que tu podries fer, no encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Jo tinc molta fe en tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Maxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: N'hi ha molts, no, si vols entrenar,
0: massa.
2: Si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi, del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més, una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
4: Sí, sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, relata una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
4: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant en la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera, i les dues anteriors, una va sobre el Paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, el que tenia ganes jo de tocar era la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també, o amb un tema darrere fons, que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
4: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negre. Un negre és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
4: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
4: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que, mica en mica, s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí. que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
4: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, la família López Bru, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat la filla del matrimoni de López Bru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arribar a creure que potser no se'l mereix.
4: Sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, el Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. Jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis aquest protagonista en un cliché.
4: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment bé, és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Bueno, una sèrie de circumstàncies, no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ell acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bé, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Aquest anhel.
4: Sí, clar, és el París, i França és el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, clar, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar a un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, penso una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a 1958, és a dir, fa...
4: És molt recent.
0: Molt pocs anys encara hi havia zoològics humans. Ara que parlem dels orígens, no?, d'en Luis i com ell ho gestiona, o com ho enfoca, o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no?, d'aprendre's aquests orígens o de conviure. I, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
4: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època, o, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets els estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí, sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg, mataroní, amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar, sí, per dir que el 26, si ja no recordo malament, de setembre, sí, que és un dissabte, sí, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària, sí, relacionada amb aquesta novel·la.
4: Sí. Sí, sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària, la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
0: Perfecte.
4: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt, molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
5: Doncs, dintre de molt poquet aquest any, em sembla que farem 10 anys. Com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat, i cap al 2019 ens van fer cooperativa. I, bueno, hem anat sumant gent al vaixell i fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
0: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
5: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art, i en concret doncs, de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que el senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan, tan xulo dins l'educació formal.
0: Com us ho feu?
5: I no formal, també.
0: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
5: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agraden, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
0: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
5: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no?, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental, sí, sí. Salut mental també.
0: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos els grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
5: Sí, és un tema prou delicat i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat, moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que travessen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
0: És molt interessant perquè tenim una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
5: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de treball i de tot és en català. excepció, moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
0: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant o us vol contactar perquè ja està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
5: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Versembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Versembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrant.tallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
0: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida, amb Versembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
5: A vosaltres.
0: Una abraçada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no us hi fem prou cas. Tot plegat per posar a veu els autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
6: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
0: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina. Posem-nos-hi. Aquesta temporada. Avui has portat tres llibres,
6: sí,
0: que d'una manera o altra t'han remogut, no?
6: Vaja, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes.
0: M'ha
6: agradat molt, molt el llibre, perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
0: I ara
6: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
0: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
6: Sí, exacte.
0: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
6: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima i que, a més, qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que, per exemple, té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada, i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
0: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa?
6: Sí,
0: al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
6: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatori normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa, no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius, és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat. I crec que ho expresses molt bé.
0: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
6: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
0: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però veure, jo estic contenta
6: la veritat de la és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
0: Quan va sortir sí que hi era bastant.
6: Sí, hi era bastant, que... bueno, sí. Me n'alegro molt.
0: Cap queixa, perfecte, tot perfecte.
6: Perfecte.
0: Què més portes?
6: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
0: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de fer casa teva, cap espai o cap entorn, també, perquè viure un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
6: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
0: Un metre quadrat de la Lucía Ramis.
6: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
0: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
6: Sí.
0: Poder mirar...
6: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
0: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me. Encara no m'hi he atrevit.
6: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc i els hi costa molt trobar la realitat quan la realitat és molt dura perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. No sé, és un llibre molt recomanat i que està, té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que, per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
0: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no?, altres mons.
6: Exacte.
0: Demà, demà i demà,
6: de Gabriel Sevin.
0: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
6: Fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre seu.
0: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
6: Sí?
0: Ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem Demà, demà i demà, i també recomanem Un metre quadrat. I
6: recomanem El gel a 40 graus. Super,
0: no, digue-ho tu, perquè quedarà fatal que ho digui jo.
6: No, però ja t'ho dic jo.
0: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i a més cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
6: Home, així és més fluid.
0: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
6: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
0: Exacte.
6: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
0: Gràcies, Conxa.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut, com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc., no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem, de fet, la Generalitat, per exemple, perquè articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. A Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la de afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Uh-huh. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem. Hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posant per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió, que malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, Orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles. O sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
0: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
1: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fundamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universals.

0: impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, quan a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etcètera. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
1: Interessant, sí. També que ens hagis ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú no ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils, perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creencias en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
1: Fins aquí aquest programa Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.